Te mando un abrazo, 1:30 acabo de entrar a mi casa.

0: Són les 12.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
2: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live Info Ripollet. Aquest és el programa número 705, és el 17 d'aquest any 2026 i el 30 d'aquesta temporada. Avui és 28 de maig, és el Dia Mundial del Joc, però no el dels jocs de l'atzar, sinó el joc com un dret dels infants. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa també al Jordi Puy, al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció Marc Batalla, Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els parla, Toni Miralles. Fetes les presentacions d'aquest sumari, repassem ara el que ve a continuació.
3: Començarem avançant al ple municipal de maig que se celebra aquest vespre. Continuarem amb la renovació de Populus Labora, parlarem també de la jornada de networking Interpolígons celebrada a l'Innova Hub, repassarem com va anar la trobada de cotxes i motos clàssiques, veurem el nou programa del Temps de Llibres Live d'avui i els horaris de la sala d'estiu nocturn de la biblioteca i anunciarem el Geocaching Retro Summer Fest i el final del projecte QM amb la seva fira de cooperatives i els productes que han fabricat. Tindrem un extens bloc d'esports sobre el futbol sala Ripollet, el club tenis taula, la família Mollor al BMX, les novetats del jugador del Barça de bàsquet Carlos Rodríguez, la Martina que company en el waterpolo, el recent triatló infantil de Ripollet, la trobada de bàsquet inclusiu i també la jornada multiesport del GESA.
1: I en el bloc d'entrevistes ens interessarem pel Geocaching Retro Summer Fest, avui amb Dani Pujols en representació de l'organització. Farem un seguiment de les activitats del Consell Esportiu del Vallès Occidental amb el seu secretari tècnic, el Juanma Velázquez, i acabarem amb les converses que hem tingut amb els alumnes de quatre escoles, participants en el programa QM per fomentar la capacitat emprenedora d'aquests joves. Estan escoltant l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. També ens podeu escoltar al 91.3 de la FM, ripolletradio.cat, i veure a Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live. Com cada 7 dies, fem un flash de l'actualitat informativa i també una ullada als esports i l'agenda de la setmana. Començarem parlant que avui hi ha ple municipal, el d'aquest mes de maig, que se celebra a partir de les 7, Marc.
3: Constarà de 12 punts, pel que serà llarg en comparació amb altres sessions. No s'han presentat mocions, però sí que es portaran a debat diverses aprovacions. En destaquen el projecte per construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori. Està previst també la declaració de l'agrupació per la defensa forestal, la Serralada, com a mitjà propi de l'Ajuntament. També hi haurà l'aprovació de l'acte de lliurament i recepció de béns i drets afectes al Servei Metropolità del Subministrament d'Aigua entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet i l'aprovació de la memòria justificativa relacionada amb l'incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Terça i la seva declaració com a mitjà propi personalitzat. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube Ripollet TV.
1: La comunalitat urbana Populus Labora continuarà activa almenys fins al febrer de 2028 després d'obtenir una nova línia de finançament del programa de comunalitats urbanes de la Generalitat que els ha renovat.
3: El projecte obre una etapa orientada a consolidar iniciatives econòmiques, cooperatives i reforçar el treball comunitari. Impulsada per 5 candidats locals i amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, preveu arribar a més de 2.100 persones i desplegar més de 150 actuacions els pròxims 2 anys. La comunalitat estarà impulsada per Acollim Cerdanyola Ripollet i Coordinadora Obrim Fronteres, Associació Cultural Local, Associació La Gresca Bruixes de Ripollet, Cooperativa Els Solets de Minilàndia i, amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet i altres agents locals. Entre les iniciatives destacades hi ha projectes vinculats a la reparació comunitària, el suport a la criança, la promoció de les cures dignes, l'activació cultural i el desenvolupament de la futura Casa de les Dones. La nova etapa es presentarà públicament el pròxim 2 de juliol en una assemblea oberta.
1: L'Innova Hub Ripollet va acollir dijous passat la primera jornada de networking Interpolígons.
3: El darrer dijous 21 de maig, l'Innova Hub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking Interpolígons, empreses que connecten tecnologies que transformen, una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica de les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada per els ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet. Aquest esdeveniment inclòs en els programes de treball, talent i tecnologia i el recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona va comptar amb la participació de 47 empreses dels 3 municipis. Al llarg de la jornada es van presentar 3 casos reals de la transformació empresarial i innovació tecnològica de la mà de les empreses Rajapak de Ripollet, Indústries Plàstiques Triana de Barberà del Vallès i a 3D Consulting de Montcada i Reixac.
1: Els cotxes i motos clàssiques van envair Ripollet en la segona concentració organitzada pel Motoclub Clàssic Ripollet.
3: Els cotxes i les motos clàssiques esportives van omplir diumenge al matí la Rambla Pinatons davant del pavelló Joan Creus i les pistes de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motoclub Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i el servei de bar, també l'entrega de premis i el sorteig i la cluenda.
1: Avui a 6:45 arriba a la Biblioteca Municipal una nova edició de Temps de Llibres. Qui ens porta avui l'Antonio, Marc?
3: És un dels programes d'aquesta casa presentat justament per l'Antonio Lozano. Aquest mes comptarà amb la presència de l'escriptora barcelonina Carla Gracia, autora de l'èxit Perfectament Imperfecta, que va presentar i va presentar la seva darrera obra, El jardí adormit. Una bona oportunitat per conèixer una bona escriptora i per assistir a la gravació d'un programa de ràdio en directe. Recordeu que l'acte és gratuït i obert a tothom i que el programa el podreu escoltar demà en l'horari habitual del Temps de Llibres.
1: I a més hi ha un aire fantàstic, un aire condicionat fantàstic a la biblioteca, que s'agraeix. Arriba una època clau per tots els estudiants amb exàmens de final de curs i les proves d'accés a la universitat i, com sempre, la biblioteca obre la sala d'estudi nocturn.
3: Fins al 21 de juny tots els estudiants disposeu del servei de sala d'estudi nocturn de la Biblioteca Municipal per tal que pugueu preparar els vostres exàmens. Aquest servei es realitza conjuntament entre Ripollet Jove i la Biblioteca de Ripollet. Els horaris són els següents: de dilluns a divendres de 8:45 de la tarda a 1 de la matinada i els caps de setmana i festius de 7 de la tarda a 1 de la matinada. El servei normal de la biblioteca està tancat en aquest horari i exclusivament romandrà oberta per la sala d'estudi.
1: I aquest cap de setmana arriba el Retro Summer Fest, un esdeveniment únic pels amants del geocaching.
3: Aquest mític joc de trobar geocachers o cachers amb el GPS del teu mòbil arriba a Ripollet amb un cap de setmana ple d'activitats que s'estendran del 29 de maig al 31. Comptarà amb una trentena de propostes inspirades en els anys 80 i 90 per donar-li aquest toc retro i on hi trobarem també activitats com les originals, el concurs de tirada de xancla. Per segon any consecutiu, Ripollet acull aquest esdeveniment organitzat per l'associació Geotroballers, que té la intenció de continuar celebrant-lo al municipi en els propers anys. Escoltem a l'alcalde Luis Tirado i a membres de l'associació Geotroballers a la roda de premsa de presentació del certamen.
2: Aquest Retro Summer Fest, que compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb una tornada als anys 80 i 90, com a eix central de totes elles. Des de l'Ajuntament hem volgut col·laborar novament amb aquest esdeveniment que posa Ripollet en el mapa del geocaching, una activitat que barreja esports, cultura i cura del medi ambient i que cada vegada amb més adeptes perquè aquí la prova no la deixa. Aquest esdeveniment ens permet donar a conèixer la nostra ciutat a totes les persones que hi participen i que, a més, ajuda, que és un dels grans objectius que tenim, a dinamitzar la nostra ciutat, la restauració, els comerços, l'hostaleria.
4: Aquest any dir-vos que bueno, tornen a ser tres jornades, no?, intenses amb moltes activitats que les fem de forma paral·lela. Així la gent doncs pot triar què és el que més li agrada. Algun cop ens maleixen els ossos doncs, perquè voldrien anar a dues activitats que solapen, però ho fem amb aquest criteri perquè puguin tenir activitats tant d'aigua com anar a buscar geocatxes pel poble, veure la cultura del nostre país i tot això ambientat amb el retro. Jo crec que la majoria dels integrants de l'equip som de l'època retro i, per tant, hem volgut fer un honor amb música, amb jocs, sobretot hi haurà una part on portarem jocs de gamers a l'època dels inicis i farem una final de jocs d'ordinador i de consoles. Tindrà una consola antiga que hem pogut recuperar de gent col·leccionista i guardarem com a sorpresa quin és el joc de la final que creiem que ningú se l'està esperant. Tothom s'està esperant un Taken o un Street Fighter i ens hem volgut fer un toc d'humor i ficar un joc encara més retro que com sabem d'aquests.
1: En uns minuts podem saber molt més amb l'entrevista que tindrem per parlar d'aquest esdeveniment que ocuparà divendres, dissabte i diumenge i que portarà un munt de convidats. Ara volem parlar que aquest dimecres arriba la Fira de Cooperatives, on els nens i nenes de 4 escoles ens mostraran els seus projectes elaborats dins el programa QEMA.
3: Es tracta del resultat del treball que ha realitzat més d'un centenar d'alumnes a cinquè de les escoles Ensem Claver, Gassó i Vidal, Tiana de la Riba i FADAC Ripollet, dins el programa de cultura emprenedora a l'escola impulsat per la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet. Dimecres, durant el matí, vendran els productes de les seves cooperatives a la plaça del Molí, aprofitant l'afluència de persones que visita el mercat setmanal. Part dels beneficis de la venda seran donats a entitats que realitzen projectes de caràcter social en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats. El programa QEMA, en el qual l'Ajuntament participa des del curs 2018-2019, fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària. Durant el curs escolar, l'alumnat ha creat i gestionat una cooperativa escolar amb el suport de l'escola, l'Ajuntament, les empreses i altres entitats de la ciutat. Ara és hora de fer el pas final, vendre els productes, i avui en parlarem justament amb algun dels protagonistes de les diferents cooperatives.
5: Passem ara als esports, Marc.
3: Tenim ara un bloc bastant gran perquè tenim moltes novetats d'esports. El futbol sala Ripollet va aconseguir dissabte sumar un punt molt valuós davant el Castellar que els permet arribar a la darrera jornada de Lliga aquest dissabte 30 de maig, depenent d'ells mateixos per tornar a segona B. El futbol sala Ripollet pot certificar aquest dissabte la seva tornada a la segona categoria si guanya a l'Escola Pia de Sabadell. Aquest partit correspon a la jornada 19 de Lliga, jornada a causa de la protesta per l'agressió a un àrbitre. Actualment els sabadellencs són novens amb 37 punts i no es juguen res. El Huma Ripollet va vèncer el darrer cap de setmana al Badalona i continua viu en la lluita de l'ascens a la regional preferent. Guillermo Pimentel, Joan López i Sergio Mujica es van imposar per 3-4 donant el passi a la darrera fase de la lluita de l'ascens. Si el Huma Ripollet guanya el pròxim dissabte 30 de maig, pujarà a regional preferent. A banda, el cap de setmana que ve tenim dos equips més ripolletens jugant la fase final dels play-off. A la segona divisió estatal, el WB Travel Ripollet es desplaçarà fins Cartagena, on es disputa una plaça per pujar a la primera estatal. A la tercera divisió estatal, el Clínica Dental Virgen del Pilar es juga a Barcelona a poder mantenir la categoria. Per un altre costat, el ripolletenc Carlos Rodríguez s'ha quedat a les portes del Campionat d'Espanya cadet de bàsquet després de perdre la pròrroga davant el Real Madrid. El conjunt madrileny va anotar 93 punts contra els 81 que va fer el Barça. No obstant això, Rodríguez assoleix un subcampionat molt meritori on ha vençut rivals de màxima categoria com el Gran Canària, Estudiantes o Girona, entre altres. També relacionat amb Carlos, aquest diumenge a les 7 de la tarda es disputa a Barberà la final de la Copa Catalunya entre el Barberà Basketball i el Barça. Enguany la competició tindrà un bon al·licient ripolletenc, ja que els jugadors de casa, Roger Vilanova, exjugador del Ripollet i jugador actual del Barberà, i el ja anomenat Carlos Rodríguez, jugador del Barça, es veuran les cares en el que serà el retrobament d'entrenador i pubill, ja que Roger Vilanova havia entrenat el Carlos Rodríguez quan estava al Sant Gabriel. Carlos, tot i ser cadet, disputarà el partit de la categoria sènior contra el que va ser el seu entrenador. Caldrà esperar diumenge per veure si el mestre s'imposa a l'alumne o, pel contrari, l'alumne supera el mestre. Dissabte es va disputar el circuit de BMX de Terrassa al Campionat de Catalunya de BMX Race, però va acabar a rebre els millors riders de Catalunya i Espanya. Jordi Mullor, en la categoria Cruiser 40+, va aconseguir el subcampionat en la categoria U11. En Martí va classificar segon en totes les seves curses, arribant a la final i aconseguint una molt lluitada quarta posició. Luca Mullor, en la categoria U7, va aconseguir accedir a les semifinals, classificant totes elles en tercera posició, però un toc amb un altre pilot el va fer caure quan disputava una plaça per la final. La waterpolista ripolletenca de només 9 anys, Martina Company del Benjamí del Club Natació Sabadell, va anar convocada recentment amb l'equip per participar en un stage a l'Acadèmia del Rendiment Balcai Agi, a Budapest. A banda, l'equip sabadellenc va disputar un partit amistós contra la selecció hongaresa de Levina a la pista Barossi Estargesi de Godoyo, un nom bastant estrany però que és una de les pistes més mítiques d'aquest esport. El Club Natació Sabadell no va poder amb l'equip rival després d'un mal inici on els nervis de l'escenari sumat a la diferència d'edat de les rivals van decantar la balança del costat de les hongareses. Aquesta ha sigut la primera experiència internacional de l'esportista de Ripollet que pròximament disputarà també el Campionat de Catalunya en categoria Benjamí i Alaví. El Poliesportiu Municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys, i van participar 143 atletes. El triatló combina natació, bicicleta i cursa a peu. La prova està organitzada pel Ripollet Unió Atlètica. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Verneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de bàsquet organitzada conjuntament pels Consells Esportius de Terrassa, Sabadell i Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones, entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent una pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 per cada consell territorial. I tanquem aquest extens bloc amb el GSA Ripollet, que, aprofitant el dia de lliure disposició de les escoles aquest dimarts, va organitzar una jornada multiesport al parc del 1 de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol.
6: I acabem amb l'agenda, darrer minut.
3: Comencem demà divendres amb la mostra de cultura popular a partir d'un 3:15 a l'Escola Escorcell. També començarà el Retro Summer Fest, que s'allargarà tot el cap de setmana. A 9:45 al parc del 1 de maig tenim cinema a la fresca. Ja dissabte a 10:00 al Centre Cultural hi ha racó de primera infància. d'11 a 3:00 del migdia, torneig de futbol 5x5 a l'Escola Tatxer. A 11:00, club de novel·la jove a la biblioteca. A 12:00, a la boteca hi ha la presentació de Prince, l'alquimista púrpura. Acabem a 9:15 amb dansa de caramel al Teatre Auditori. Ja diumenge, jugateques ambientals a Pinatons i Maria Rigorosa del Massot a 11:45 són les darreres d'aquest cicle de primavera. A 12:00 hi ha la presentació de l'exposició Montseny entre el color i lo desnudo al local, seguit d'un vermut musical. Dilluns tenim Book Club a la Biblioteca Municipal a 7:15. Dimarts, Club del Mercat de Treball a Ripollet Impulsa pel matí amb inscripció prèvia i també conferències de l'aula d'extensió universitària a 6:00 PM al Teatre Auditori, també només per socis. Ja dimecres de 9:00 to 2:15 tindrem la fira de cooperatives a la Rambla de Sant Esteve i a 6:15 Escola de Salut al Centre Cultural. I acabem amb dijous amb la inauguració de l'exposició i presentació del llibre El niño que vendió el mundo a 7:15 a la Biblioteca Municipal.
6: Molt bé, doncs fins aquí aquest flash informatiu. Moltes gràcies, Marc.
3: A tu, Toni.
6: Per portar-nos com cada setmana el resum de les notícies més importants de la setmana. Nosaltres fem una breu pausa i de seguida us parlarem d'aquest Retro Summer Fest amb un dels seus organitzadors, el Dani Pujol, que ja és aquí esperant per entrar a l'estudi.
0: El 91.3 Info Setmanal.
7: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
8: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
9: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
10: Mama, vull ser artista!
9: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de 9:00 PM.
11: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
12: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
0: El 91.3 Info Setmanal.
6: Sigui 23, ara us volem parlar d'aquest Retro Summer Fest, segon any a Ripollet, i ho fem amb Dani Pujols, que també repeteix en aquesta coorganització. Així que bona tarda, benvingut.
13: Bona tarda i gràcies per la benvinguda.
6: Què tal com es presenta? Molta calor, no? Per començar, això no estava previst, no?
13: Jo crec que algú de l'equip ha estat resant a la verge perquè no fes mal temps. Crec que s'ha passat de llarg.
6: S'ha passat,
13: i
6: sí,
13: tindrem
6: sí.
13: Una miqueta de calor.
6: Sí, una miqueta no, molta, però bueno, ja és el que tenen les activitats a l'aire lliure, no?
13: La sort és que tenim una piscina magnífica on ens podrem refrescar i d'aquesta forma no patir calor.
6: Per cert, aquest any ho heu concentrat una mica més al poliesportiu, no?
13: Sí, ho hem tingut que fer una miqueta pel tema dels jabalís. Això ha fet que ens tinguem que concentrar en un espai controlat i que no... Penseu que això va d'amagar catxers. Catxers són tresors amagats per mig d'espais públics, a les muntanyes, i perquè fa una idea, hi ha uns 121 catxers a Collserola que pues, malauradament no es podran fer,
6: vale.
13: I que està tancat, aquests catxers estan de moment donats de baixa perquè la gent no tingui tentació en escenari, no? I ens hem concentrat totes les activitats dintre de la zona del poliesportiu i creiem que bueno, podrem gaudir igual de bé. El que sí que hi haurà gent és passejant per la ciutat, que aquí seguiran catxers que estan actius i els vindran, pues, molts vindran a fer-los, a gaudir-los. I de fet, crec que si ha sigut avui ha sortit una publicació d'un catxer nou, que dintre de si teniu l'aplicació de geocaching podrem veure, i per la gent que sàpiga de què va i els que no sàpiguen de què va, està molt a prop de la porta del Cacus Cakes. Vale, la pastisseria Cacus Cakes, allà teniu un catxer que s'ha publicat avui. Jo ni l'he vist encara aquest.
6: Molt bé. Anem pel principi. Quanta gent s'ha apuntat aquest any? Quants equips?
13: Bueno, això va per equips. Com bé dius, tenim 320 equips ja inscrits. Això no significa que encara pugui venir algú. Sempre hi ha gent que fa com jo, que puja al cotxe i diu, allà que vull, i li toques el botó, assistiré. Això significa que cada equip és una unitat familiar, hi ha des de persones que venen soles com persones que venen en grups de 5, no? Llavors, la mitjana que calculen als Estats Units és 3 i pico per cada equip. Jo aquí sóc més prudent i calculo uns 2 i pico i ens anirem a unes 750 persones, 50 amunt, 50 avall.
6: Vosaltres no us conformeu en fer una gincana d'una tarda o un dia? Són 3 dies.
13: Vam començar així, eh? Vam començar a fer unes activitats, vam fer una piscina, li vam dir Summer Fest per això, i ens va sorprendre l'acollida que va haver. Vam venir la primera edició sense tenir gaire publicitat, van venir 125 persones, a la segona ja vam duplicar, van venir 250, i vam tenir que buscar un espai on capigués més gent, i es va oferir gentilment a l'Ajuntament de Ripollet, ens va deixar aquest espai tan magnífic que tenim, i l'any passat vam anar, doncs no ho sabem, però estem entre 600 i 800 persones. Aquest any repetim, i no n'hem fet més perquè... Bé, aquest esdeveniment ja té títol mega. Això significa que dintre del món del geocaching, l'empresa que ho dirigeix tot això d'aquí, si s'apunten 300 equips a l'esdeveniment, es converteix en mega, i això et fa que et vinguin la gent d'aquesta empresa, et donin una sèrie de coses. Per exemple, vindrà Signal, que és la nostra mascota, que és un gripau gegant, que ja ha vingut cap aquí, ve dels Estats Units, i estarà passejant dintre de la zona del poliesportiu, no? El fet de que aquest any vingui les mateixes que l'any passat és que hem tingut la casualitat de que el primer mega que s'ha pogut fer a Itàlia és el mateix dia. I on suposem que molta gent d'Europa, que ja s'ha corregut la veu doncs, de lo bé que es va fer l'any passat aquí a Ripollet i lo bé que s'ho van passar, doncs així hem tingut que decidir entre un esdeveniment i l'altre, i sospitem que això ha fet menguar una miqueta la gent que vindrà.
6: Tampoc ens queixarem, eh?
13: Gens.
6: Sembla que hi ha bastanta gent. Per cert, l'any passat sabem que va venir una mena de com de... jefes, no? D'Estats Units eren,
13: sí, sí.
6: No?
13: Que es diuen Luckys.
6: Que venien a comprovar que es fes tot bé i que d'alguna manera segueix l'estàndard, no?
13: Correcte.
6: Vau aprovar, entenc, no?
13: Mira, el resum va ser, vam fer, el dissabte a la nit vam fer unes coses, no? Doncs aquesta persona va estar veient-ho. Quan vam acabar totes les activitats i vam acabar amb el concert del Mago de Oz, vam fer tota una sèrie de coses. Quan acaba, ve i em diu amazing. Això va ser el resum que...
6: Impressionant o emocionant.
13: Amazing significa increïble, no? D'alguna forma. Allò ens en deia a títol tancat, deia que ella no havia estat mai a un esdeveniment amb el catxer que li havien donat aquí, amb tota l'equipació que havien ficat. Inclús deia que com havien ficat tantes activitats i tantes coses amb un esdeveniment de geocaching, no? I li deien, perquè tenim la il·lusió de fer-ho de forma recurrent, una cop a l'any, i que cada cop s'apunti més gent. I ho va veure molt interessant. De fet, aquest any repeteixen, ve un altre Lucky també, a veure què tal ho fem i a gaudir-ho, la veritat.
6: Anem a intentar explicar clarament què és. Buscar tresors, però no són tresors. Són tresors simbòlics, no?
13: Sí.
6: Però són unes coses rares també que trobeu, amb uns invents estranys que has de buscar-los i a més els has de obrir de maneres més o menys ingenioses, no? I després, a més, tornar, no? Perquè no t'ho emportes. Va, doncs explica'ns-ho tu millor.
13: Mira, jo us dic com vaig començar en aquest món. A mi m'agrada anar a buscar bolets i espàrrecs, i jo ens un company de la feina, que és, forma part de l'equip també, em va dir, escolta, i per què, tu que t'agrades fer això, per què no vas a buscar tresors, que hi ha un aplicatiu que... I li vaig dir, per favor, no m'expliquis més perquè aquestes coses m'enganxen molt. Doncs pues aquí estic, no? Buscant tresors per mig de la muntanya. Què significa buscar tresors? El fi últim és trobar una peça que ho trobes amb un dispositiu GPS, on dintre hi ha un paperet que està protegit de la pluja, que on inscrius el teu nickname i la data en què l'has trobat. I això és l'evidència que tu has trobat aquella cosa. L'has de deixar tal qual l'havies trobat, no pots fer res més amb això d'aquí. Però no hi ha cap norma que impedeixi ficar-li capes per sobre d'això d'aquí. Quan dic capa significa que jo li puc ficar des d'un ou kinder, per fer-te una idea, li puc obrir dintre l'ou kinder, li fico el paper dintre, l'amago sota una pedra i això ja és un caché. Però si jo això agafo una habitació de... Això, per exemple, ja a València hi ha un cas d'una... Hi ha una habitació que està municipal, que està al mig del carrer, tancat amb una clau, amb un codi de números. Has d'esbrinar quin és el codi de números, entres dintre i et trobes una recreació d'un escape room i t'has de cascar 3 hores per aconseguir firmar aquest paperet. Pues la imaginació a partir d'aquí.
6: És una manera com de caçar aquell tresor, però no el pot agafar després ningú més?
13: Sí. Tu, quan has signat aquell paperet, el deixes on estava, deixes tot en les condicions que l'havies trobat i així el següent torna a gaudir del procés, no? Fixeu-vos, aquí a prop hi ha un caché que és una placa, que sembla la placa d'un carrer, que tu quan l'obres té unes bisagres, s'obre i dintre té un joc on tens que comptar una sèrie de coses i a partir d'aquí et dona la clau per obrir una altra comporta que dintre hi ha una llibreta que jo és el logbook que diguem nosaltres, que és aquest paperet on signem i allò és el tresor. Bé que també em puc trobar un caché, que seria una capsa més gran, on puc ficar joguines. Quan dic joguines me refereixo a coses sense gran valor. Pot ser un Kinder Sorpresa a l'interior d'un Kinder Sorpresa, que això agrada molt als nens. Els nens, quan obren un contenidor i troben joguines, poden fer intercanvi. Significa que jo puc agafar algú d'allà si deixo alguna altra cosa a canvi. I ha de ser del mateix valor o superior. No es poden deixar qualsevol cosa, ni res que sigui consumible, ni res de vida o que pugui fer mal. Vale? Hi ha unes normes sobre això d'aquí.
6: És per tots els públics, entens?
13: Això és per tots els públics. Curiosament, jo vaig arrencar per la meva filla, vam començar a buscar tresors. Ella s'ha anat fent gran, ara està en aquesta etapa que comença a ser cada cop més madura i això ja ho veu una miqueta avorrit i m'ha deixat de banda, no? I el que s'ha enganxat he sigut jo, en comptes de la meva filla. També dir-te que la majoria de gent que juga al geocaching, m'estic trobant que hi ha gent que s'ha jubilat, perquè té molt de temps, pot anar a passejar per la muntanya i, per què no, mentre que està pel camí, pot anar trobant aquests catxers. Que aquests catxers estan separats, com a mínim, entre ells, en 160 metres. El qual significa que tens que fer una bona caminata, no?, per trobar almenys 10 catxers.
6: I qui fabrica? Qui es fabrica? Qui els amaga? Qui els manté?
13: Això és voluntari. Això significa que jo, que sóc, a part de buscador, sóc també amagador, creo un caché, busco les coordenades, l'amago, el pots ficar amb més o menys dificultat d'amagar. Hi ha alguns catxers que per arribar al lloc li podem donar una dificultat número 5, que significa que t'has de cremar les retines dels ulls per aconseguir trobar-lo, i aquest propietari el publica a l'aplicació de geocaching. Hi ha uns altres voluntaris que el que fan és que es vegi clarament que compleix aquelles normes, per tant miren que no estigui en un lloc que pugui ser perillós, això que us deia dels jabalís, no?, per exemple. I tu et compromets com a propietari a mantenir-lo. Com t'enteres que aquest catxer s'ha de mantenir? Pues perquè va un altre jugador i quan el troba, pues, si hi ha alguna cosa malmesa, ho publica a la pròpia plataforma, diu, escolta, l'he trobat, està molt bé, però li fas això d'aquí. Doncs vas cap allí, fas manteniment, ho expliques a l'aplicació també, dius, ja li he fet manteniment i el següent pot continuar. Pots tenir un catxer que el pots desactivar temporalment, per la situació que sigui, perquè s'ha malmès, perquè està en una zona que no es pot accedir, perquè hi ha obres, o es pot inclús arxivar. Hi ha una norma molt clara amb això d'aquí, i és que quan tu arxives el caché, l'has d'anar a buscar físicament, perquè el que no volem és deixar res al mig ni de la muntanya ni de l'entorn.
6: Ja m'he entès el que és summer, és a dir, calor, piscina, poble esportiu, però per què retro?
13: Retro,
6: és, pues... retro, bueno, ja en si, ja tot plegat és com molt retro, molt friki, molt tot, eh? Però aquest toc retro, 80s, 90s, en què es notarà?
13: Bueno, jo crec que aquí el problema, i dic problema perquè els integrants del Geotrovalles són més o menys de la mateixa quinta, per tant, els anys 80 i 90... van ser la nostra part de joventut i de bailoteo, no? Mm-hmm. I aquest any ens hem volgut donar un homenatge i ens hem volgut que puguem estar escoltant música dels 80, dels 90. De fet, ficarem algunes consoles que han rescatat de gent col·leccionista, podrem jugar amb consoles d'arcade, dels mm-hmm. retro gamers, mm-hmm. i vindran també els Starfans. No sé si coneixeu, Starfans són una comunitat de gent que se disfressa, van començar disfressant-se de Star Wars, però ja he vist que han ampliat el seu horitzó i se disfressen d'algunes coses del món manga o de qualsevol mm-hmm. cosa. Vindran aquí, per tant, és possible que veieu per mig de Ripollet a Lord Vader. Vigileu, no sigui que fora el de veritat i us tallo un dit.
6: I vindran sobretot al poliesportiu també? Sí. Teniu algun racó? Teniu alguna zona per estar?
13: En el poliesportiu ja a les 12:30, per exemple, faran un curs de com s'ha de fer servir l'espasa làser, per tant, si algú té una espasa làser per casa, que li tregui la pols, que la porti cap al Retro Summer Fest.
6: Sí, bueno, no sé qui té espasa làser a casa, però bueno, ja t'entenc, ja. Molt bé.
13: Llavors, l'important en aquest esdeveniment és portar el banyador, la tuba, l'estovalla per poder-se aixugar, el sable uh-huh. i la crema solar. Poca cosa més. Ah, farem una activitat també, això ens agrada molt, el tema mediambiental, no? Ens agrada moltíssim. Aquest any no hem pogut fer res del que volíem fer a l'inici, aquí sí que hem hagut de fer un canvi, i és que el tema dels jabalís, pues, ens impedeix anar a fer una recollida d'un entorn natural i recollir tota la brossa que trobéssim, no? Que és el que volíem fer en principi. Llavors, hem canviat aquesta activitat, la farem dintre del pavelló, i el que explicarem és els mosquits, com ajuden els mosquits i com fer que els mosquits no s'apropin sense malmetre el seu entorn, no?
6: Mhm. Molt bé. Preguntar-te també a la gent que es passa 3 dies, com s'ho fa?
13: Bé, segurament estaran allotjats en hotels d'aquí, de Ripollet. De fet, ens han preguntat i hem recomanat els hotels de la zona, no? Uh-huh. Quan hem vist que ja començaven a estar plens, doncs hem anat dient els hotels que hi ha, la gent s'ho ha anat buscant. Dintre del propi Summerfest hem habilitat una zona perquè hi ha algun camper que també ha pogut venir, amb tendes de campanya o amb furgonetes uh-huh. d'aquestes campers, també tenen una zona habilitada. I algú també sé que ha anat trucant a altres geocatxers de la zona i s'han deixat estar en les seves habitacions.
6: Parlant d'una cosa molt curiosa, que és aquest concurs de tirada de xancla.
13: Ui, això ha sigut la canya. Això va sorgir de forma espontània també. Vam anar a una altra mega que es va celebrar a Castelló i mentre anàvem amb el cotxe vam començar a pensar i vam dir, per què no fem un concurs de tir de xancleta? Però que el tir de xancleta no sigui amb la mà, que sigui amb el peu. I així va sorgir el primer torneig de tir de xancla. Però ens va passar una cosa, i és que hi havia un noi que era de França que es va apuntar en el torneig. I vam dir, no, doncs hem de canviar el nom. Això és el primer torneig internacional de tir de xancla. I aquest any fem el segon torneig internacional de tir de xancla. Hem prohibit a totes aquelles mares que siguin nascudes en els anys 60-70 sí, perquè aquelles... saben que tenen habilitats especials i guanyarien segur el concurs.
6: Però aquestes tenen especial amb la mà, eh?
13: És veritat.
6: Amb el peu no ho sabem. Molt bé. Repassem una mica, no sé quina és l'estructura d'aquests 3 dies. Diguem, quan comença això, quan això... acaba...
13: Comença aquest divendres vinent, demà, comencem amb... Sobretot és un dia de benvinguda, uh-huh. farem alguna activitat, com per exemple ja activarem alguns jocs rústics que tenim i la zona arcade, els donarem de sopar amb aquells que es vulguin quedar per allà a la zona, però sobretot els incitem a que vagin per Ripollet i gaudeixin dels establiments d'aquí a Ripollet.
6: Tindreu algun tipus d'oficina, no oficina, sinó alguna parada, alguna cosa perquè la gent s'apunti, etc. el divendres o ja tot és online?
13: Això és online, mm-hmm. és gratuït a l'entrada, però sí que s'ha d'estar registrat. Has d'entrar a l'aplicació de Geocaching, buscar el Retro Summerfest i dir que assistiré. Mm-hmm. És l'única condició que hi ha. Però sí que has d'estar registrat perquè no ens podem permetre que vinguin les persones que siguin perquè ens hem adequat, no?, als espais, la seguretat, les assegurances, tot el que implica fer una esdeveniment, les hem adequat a la quantitat de gent que tenim establert. Mm-hmm. Exacte. Venir més gent, home, pot venir més gent, però no, que no es dupliqui, per favor.
6: Mm-hmm. Molt bé.
13: Farem un retrodisco, farem música a la nit i, mm-hmm. i poc més. El dia fort és el dissabte. El dissabte sí que obrim portes a les 9:30, activem tots els jocs arcade, Aquí s'han d'entrenar, alguns d'ells ja s'han apuntat a un concurs. Farem també una zona d'intercanvi d'objectes col·leccionables. Dintre de, ja es dic que era un món friki, doncs dintre del món friki hi ha molt col·leccionable de doncs, monedes, que li diem geocoins, i medalles i coses d'aquestes. Allà farem una zona d'intercanvi d'aquest tipus d'objectes col·leccionables. Vindrà la persona aquesta que ve dels Estats Units, el Lucky, que us deia que és una de les empreses, li habilitem una zona ja a les 11 perquè pugui anar tothom a conèixer i a parlar amb ell, que s'ho passi també bé. La piscina l'obrirem, farem el torneig internacional del tir de xancla.
6: A quina hora serà això?
13: Això serà a les 11:30.
6: Molt bé.
13: Ho farem a la zona de la piscina, que creiem que amb la calor que fa, si algú té patiment de calor, es pot tirar de cap a la piscina. Després del dinar, el que farem ja és l'elecció del top 10 de la música retro. Penseu que hem obert un formulari que ja han tancat, que podies escollir dues cançons de l'època dels 80-90. La gent anirem escoltant les cançons, i aquella que ens agradin la podrem dir que és la que m'agrada. La persona que hagi proposat la cançó més votada, pues, tindrà algun premi.
6: La gent que no assisteixi us pot seguir d'alguna manera en viu? Em refereixo a Instagram, anireu publicant coses?
13: Sí, a Instagram publicarem coses amb el hashtag SummerFest i també publicarem amb el hashtag de l'Ajuntament de Ripollet. I on farem el torneig arcade? El torneig arcade, jo vaig explicar-ho l'altre dia amb l'alcalde, tothom s'espera, i ara jo ho puc dir, però tothom s'espera que la final serà un joc molt conegut. Ens ha sortit banyes i cua i hem fet un canvi amb el joc final. I creiem que això donarà molta més emoció a la final del joc, perquè em consta que sembla que s'ha filtrat quina era el joc final i possiblement s'han entrenat, i no volem que s'entrenin, volem que lluitin allà a la pista. Hi haurà una pantalla gegant on tots podrem veure com estan fent aquestes eliminatòries fins a arribar a la gran final, no? I la gran final, el joc, doncs ja us explicaré després del torneig per no donar ninguna pista.
6: Molt bé, molt bé, molt bé. Qui ho vulgui veure, doncs ja que ho segueixi.
13: Farem una foto de grup. Bueno, això ens agrada treure pit i doncs, tota la gent que pugui estar en aquell moment. Farem una foto que serà a les 6 de la tarda del dissabte. Ho farem també amb el Lord Vader i tots els Star fans. I a la nit ve un grup de música.

0: faci la foto més maca de Ripollet, pues, aquest gran premi, el que faci la foto més divertida, a la foto del tirratxancla que també ens agradi més, bueno, pues, hi haurà una sèrie de...
1: Aquestes fotos que s'hauran d'etiquetar...
0: S'han d'etiquetar a Instagram o a les plataformes.
1: Com a què? Com a
0: Summerfest.
1: Val. El vostre perfil, com es diu?
0: A Geotro Vallès.
1: Vale. Mm-hmm. Perfecte. Doncs poc més a dir, no? Només que pinta molt bé, no?
0: Això esperem. I bueno, que... no esperem, ho tenim clar.
1: I que us haureu de refrescar, això està claríssim, eh?
0: Sí, sí, hem mirat el pronòstic del temps i crec que per segon any consecutiu patirem el calor intens d'un maig atípic. No?
1: Portar però... aigua, no? D'això es tracta, sí. Anar-se refrescant i parar-se a l'ombra sempre que es pugui. Doncs res, doncs l'enhorabona un any més i també gràcies per escollir Ripollet i res, un cap de setmana més que és molt tranquil. Traiem-vos a vosaltres, pràcticament no hi ha res. Vull dir que realment ha estat una troballa que hagueu trobat aquesta data, eh?
0: Crec que no ha estat casual.
1: Sí? Vale.
0: De fet, també ja us vaig anunciant que estem immersos amb el quart esdeveniment, que és el segon de Ripollet, però ja estem planificant el cinquè. Mm-hmm. Vull dir que en tenim piles per seguir.
1: Molt bé. Doncs agraïm aquí al Jordi que ens ha vingut avui a explicar doncs, aquest Summerfest, aquest geocaching que tindrem a Ripollet divendres, dissabte i diumenge, més de 300 equips, 780 persones buscant tresors. Així que moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
2: El 91.3 Info Setmanal.
3: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo, resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
4: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
5: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
6: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido. El primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
7: Tan si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
8: Va, cago en la mare que et va matricular.
7: Temps de llibres. El programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
2: El 91.3 Info Setmanal.
1: 3 quarts de 6. Darrerament els venim parlant molt de més esports, que és de l'habitual, i no d'aquests esports competitius, sinó també de l'esport pel plaer de fer-lo i pel plaer de compartir-lo. En aquest cas, doncs, ens referim avui en particular a les activitats que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. I per parlar-ne, avui ens acompanya el Juanma Velázquez, que és el secretari tècnic i director d'aquest CEBOS. Què tal? Benvingut.
9: Bona tarda, Toni, i gràcies per la...
1: Deia que darrerament en venim parlant molt perquè és veritat que s'estan organitzant moltes coses des d'aquest Consell, un Consell que, ja ho diu, Vallès Occidental Sud, que és Ripollet i Cerdanyola?
9: No, nosaltres portem la promoció de l'esport en 5 municipis, a Cerdanyola i Ripollet, com has dit, també Badia, Barberà i Montcada i Reixac. És a dir, nosaltres envoltem tot el que és el Vallès Occidental Sud.
1: Molt bé, el que es coneix com a tal, perfecte. Per proximitat, és veritat que Cerdanyola, Puig i Montcada estan doncs, més relacionats, però igualment tots ells importants. Parlem una miqueta, doncs ara mateix tenim una activitat que acabeu de fer i una que teniu a la vista, però si vols...

0: parlem ara de la pròxima que organitzeu.
1: Vale.
0: Vale. Doncs parla'ns d'ella, que teniu, és una...
1: Refereixes a la Lliga d'Estiu. Mm-hmm. Vale, perfecte, sí, nosaltres, bueno, vam fer una aposta amb l'Ajuntament, sobretot de Ripollet, del municipi, en el qual, bueno, vam dir, ostres, ara s'acaba l'activitat només educativa, etc. Per què no continuar amb la pràctica esportiva i en els mesos de juny i juliol oferir al, bueno, al municipi i a la població també una sortida. Llavors, amb l'Ajuntament i amb el Servei d'Esports, el que vam treballar és amb una lliga d'estiu de futbol sala i de bàsquet. Aquesta no és d'esport escolar, sinó que és per esport d'adults a partir dels 18 anys, que justament ahir vam tancar les inscripcions. I res, era una mica oferir una possibilitat al municipi, sobretot, i a tothom que volia fer activitat física, poder, bueno, tenir la possibilitat de jugar a aquestes lligues d'estiu i utilitzar, pues, els equipaments municipals, com és el poliesportiu municipal de Ripollet, per desenvolupar aquesta competició.
0: Tens dades de quin interès ha despertat això? És la primera, sí, no?, que munteu?
1: Sí, ha sigut la primera, ha sigut també una mica perquè entre preparació, normativa, etc., al final, pues, s'han darrerit també, i és cert que, bueno, hem tingut un marge de dues setmanes en fer les inscripcions, però sí que és cert que en futbol sala ha tingut èxit, és a dir, tanquem una lliga i es desenvoluparà durant aquests mesos de juny i juliol. I justament ahir vam tancar inscripcions, avui fem la... Res, surto d'aquí, faig una reunió amb tots els equips participants per explicar una mica el desenvolupament de tota la competició. I la de bàsquet sí que és cert que no ha sortit tant, llavors aprofito des d'aquí també i el que estigui escoltant, que tot el que s'animi a participar a bàsquet o que vulgui fer un equip, al final és una inscripció gratuïta, és una lliga de juny i juliol, o sigui que els equips de bàsquet que, o gent que vulgui jugar a bàsquet, que s'animin a inscriure's, tenen durant el dia d'avui, màxim demà també, donarem una mica de marge, i poden inscriure's també en aquesta lliga, que actualment tenim només dos equips, o sigui que a veure si podem arrencar una mica i desenvolupar-la durant l'estiu.
0: Molt bé, aquest és un exemple d'activitat que organitza el Consell Esportiu. Anem ara sí a parlar de qui és el Consell Esportiu. Què és?
1: Vale, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud és una entitat privada, sense ànim de lucre, que l'objectiu principal és el foment de l'activitat física, sobretot, i el nostre públic objectiu és l'esport escolar, però sí que és cert que, mica en mica, el Consell Esportiu està desenvolupant més tasques i, sobretot, al final, és que, o sigui, el nostre objectiu, i a llarg termini, és que la persona sempre ho comenci des dels 3 anys a fer activitat amb el Consell Esportiu, continuï durant l'esport escolar, s'allargui fins a quan és jove, adolescent i persona adulta, i estigui arrelada o relacionada en el Consell Esportiu des de sempre. Llavors, el principal objectiu nostre és foment de la pràctica esportiva, foment també dels hàbits saludables, una mica també, sobretot, fer pràctica esportiva relacionada amb l'educació a nivell pedagògic i de la transmissió de valors des de l'esport cap als nens.
0: Mm-hmm. Parlem una miqueta de tots aquests àmbits, ja n'has esmentat un en primer lloc, que no només, però l'esport escolar és molt important.
1: Mm-hmm. Correcte.
0: Doncs què toqueu en aquest aspecte? Lligues, jornades esportives, trobades...
1: Sí, no? Des del Consell Esportiu al final que fem són, bueno, sobretot el programa principal, el projecte principal nostre són els Jocs Esportius Escolars, vale? Bueno, nosaltres com a Consell Esportiu, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport, és l'entitat que ens dona a nosaltres com el permís per desenvolupar totes aquestes tasques. Llavors, el nostre principal projecte és aquest, els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, i desenvolupem totes les lligues escolars i competicions a nivell d'esports individuals. És a dir, nosaltres portem des d'esports col·lectius, futbol sala, bàsquet, voleibol, handball, bueno, tots els esports, i organitzem totes aquestes lligues amb els centres educatius i entitats també que participen en les nostres lligues, però també realitzem altres competicions que són a nivell d'esport individual, vale? També organitzem, pues, des de natació, patinatge, gimnàstica rítmica, judo, etc. Vale? Llavors, omplim tots els, o el màxim possible, d'esports per tal de fer arribar l'esport al màxim de gent possible.
0: Clar, moveu molta gent, però quan sou, per exemple, al Vallès Occidental Sud?
1: De llicència o de persones treballant?
0: Persones treballant. Doncs
1: pues mira, persones som dos, només, mm-hmm. I és la Ser, la meva companya, i jo. O sigui, que a l'oficina estem dos persones i actualment estem movent unes 3.000 llicències anualment. Però, bueno, l'objectiu és que estem creixent i l'objectiu és ampliar aquestes llicències esportives i arribar al màxim possible a tota aquesta gent que vulgui fer esport i que s'animi a participar amb el Consell Esportiu.
0: I doncs el que feu és posar-los en contacte, coordinar totes aquestes competicions.
1: Correcte.
0: Us obliga a tenir un gran coneixement i també entenc, doncs, molta relació que hi ha amb ajuntament, entitats, amb tothom, no?
1: Correcte. Nosaltres, al final, el nostre principal objectiu és treballar en xarxes, és a dir, treballar des de centres educatius, amb AMPAs, amb AFAs també, amb ajuntaments, amb el servei d'esports de cada ajuntament, entitats també, o sigui, al final treballen amb tothom que sigui possible per tal d'aquesta xarxa intentar que tothom estigui interconnectat entre si i a partir d'aquí pues, que arribi la informació, perquè sempre costa molt que arribi la informació, no? Si tu envies un correu electrònic segurament no tindràs resposta, però és a, bueno, anar fent bueno, o entrevistes aquí que tothom visibilitzi, o fins i tot pues, parlar amb, bueno, en un centre educatiu, parlar personalment amb ells, explicar-li què és el Consell Esportiu, quines tasques fem, etc, i arribar mica en mica a tothom. Però l'objectiu principal és aquest, treballar en xarxa, i la veritat que estem molt contents, estem arribant a molta gent.
0: També teniu tot el que és activitats extraescolars, que cada dia n'hi ha més. Doncs què feu en aquest àmbit?
1: Nosaltres, bueno, és un projecte que ha sortit ara, és bastant nou, i aquí vam detectar o vam fer un estudi una mica de que per què estava baixant mica en mica la participació a nivell d'esport escolar. Llavors el que vam fer va ser un estudi en tots els centres educatius, tant de primària com secundària, dels municipis que portem nosaltres, i detectar quins eren els problemes principals en aquesta davallada una mica de participació. Llavors la primera cosa que ens vam trobar és que a nivell de l'AMPA o AFA dels centres educatius falta una estructura personal darrere d'aquesta AMPA o AFA, i sobretot de professionalitat o de saber com, bueno, com fer una contractació de monitors, com fer sortir les activitats, com fer els cobraments, etcètera, vale? Llavors vam menjar un projecte des del Consell Esportiu en el qual al final nosaltres volíem fer una gestió integral de tota aquesta coordinació, vale? I gestió de les extraescolars. Llavors el que estem fent ara és anar als centres educatius i gestionar anualment tot el que és l'activitat extraescolar, fent des de contractació de monitoratges amb titulació esportiva, redactem totes les activitats que puguin haver durant el curs, fem els cobraments, gestions amb les famílies, o sigui, al final a l'AMPA o a l'AFA el que fem és treure-li tota aquesta paperassa o a nivell burocràtic i marrons que hi ha al darrere, i ho gestionem tot des del Consell Esportiu principalment, o amb l'objectiu principal de tenir-ho tot centralitzat des del Consell Esportiu, i després de tenir quantes més llicències possibles, pues, millor. Llavors vam començar amb un projecte petit amb dos centres educatius, ara ja tenim 7 centres educatius i la idea és cada curs augmentar en aquest número.
0: També hi ha el concepte aquest de trobades intercentres.
1: Sí.
0: Què és?
1: Les trobades intercentres el que fem és, bueno, tenim un grup de treball en cada municipi amb professorat d'educació física de secundària, i el que fem també és, bueno, ens reunim durant tot el curs, vale, i fem reunions cada mes, mes i mig aproximadament, i el que fem és juntar els centres educatius de secundària, en aquest cas aquí a Ripollet són el Lluís Companys, el Palau Cid i el Can Mas, i el que fem és que en cada etapa educativa o a primer de l'ESO fem una trobada, per exemple, de dodgeball. Llavors juntem a totes les classes de primer de l'ESO en un dia i fem equips que estiguin, primer de tot, barrejats entre els centres educatius perquè es coneixin entre ells, i fem un matí d'esport i d'aquest esport en concret. Llavors la idea és que des de primer de l'ESO fins a primer de batxillerat fem una trobada per cada curs i hi ha una instal·lació esportiva. Llavors la idea és aquesta, fer arribar algun esport, alguna pràctica esportiva, una promoció esportiva a l'alumnat, i que ens coneguin també el professorat d'educació física, els centres, l'alumnat també, i que mica en mica doncs, vegin que hi ha activitats del Consell Esportiu, que és el Consell Esportiu, i fer arribar el màxim possible la pràctica esportiva a tothom.
0: Ja has dit que éreu poquets, però el que es necessita, sobretot en els centres, tu ho has dit, i a les entitats, són professionals, i en aquest cas abans es tirava molt de voluntaris, però legalment, i a més per conveniència dels propis alumnes, doncs hi ha unes formacions, hi ha unes titulacions, etc. I no sempre és fàcil tenir-les. Estan aquí els CIATE, que són el que vosaltres també treballeu, no? Aquesta formació, aquests cursos, no? D'iniciació, sí. Tècnics esportius.
1: Nosaltres el que fem sobretot és que, com has comentat, a nivell de contractació, nosaltres per llei ens exigeixen que tingui una titulació esportiva. Llavors, la mínima és aquesta, no? El CIATE, que és el curs d'iniciació a tècnic esportiu. El CIATE en si és la formació, vale? Després, a través de la part formativa i de les pràctiques, es fa el registre, el ROPEC, que és el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Llavors, el nostre objectiu és que un alumne que fa la formació amb nosaltres, el CIATE, fa després les pràctiques, s'inscriu al ROPEC, s'inscriu a la nostra borsa de treball i acaben a inserir-se professionalment en els nostres centres educatius que portem la gestió extraescolars. Vale? Llavors es tanca un cercle que al final l'alumnat que s'ha format amb nosaltres acabi inserint-se pues, en una escola, un centre educatiu i fent de monitor. Llavors en aquest cas aprofito també per fer una mica de publicitat també, i ara aquí a l'estiu fem el Forat del Vent a Cerdanyola del Vallès, Fem aquest curs del CIATE, són tres blocs formatius i és a partir de 16 anys. Llavors, tot aquest jovent que està interessat en el món esportiu, que vol inserir-se professionalment en l'àmbit esportiu també, que sàpiga que té aquesta possibilitat de poder oferir-se o formar-se també en l'àmbit esportiu i el dia de demà pues, acabar treballant en algun extraescolar o alguna entitat esportiva.
0: I on han d'anar a informar-se?
1: Ho tenen tot en pàgina web, a correu electrònic o en les oficines del Consell Esportiu, que nosaltres estem en el PEM Guiera, en el Parc Esportiu Municipal Guiera, a Cerdanyola del Vallès, poden demanar informació i, si no, pues, xarxes socials...
0: Buscar el Consell Esportiu del Vallès Occidental. Correcte. I del Vallès Sud i allà trobar-ho. Correcte. Repassem una mica activitats de Ripollet. Ja hem parlat d'aquesta lliga d'estiu per adults, però fent molt enrere la vista, teniu, vau començar el Nadal, no? El 3x3?
1: Correcte, això va ser una mica per expandir-nos una mica també a part de les portes
0: parlem solars. Parlem de Ripollet ara, eh?
1: Sí, sí, correcte. Per expandir-nos en nivell d'edats, vale? Volia referir-me que al final nosaltres estem molt enfocats en l'esport escolar, però la idea o objectiu és que mica en mica també pues, anirem bueno, passant a joves, adolescents i adults també. Llavors el que vam fer és el Nadal, bueno, va ser un dia puntual, va ser, em sembla, el 2 de gener, si no recordo malament, i va ser una trobada, de, bueno, una competició de bàsquet 3x3, en la qual va ser també la primera i bueno, va tenir molt d'èxit, van haver moltes inscripcions i durant tot un matí fins al migdia al pavelló Joan Creus vam estar bueno, fent aquesta activitat que bueno, esperem repetir-la curs rere curs i al final era una activitat puntual però la idea era aquesta, també expandir-nos una mica doncs ara si hi ha una lliga d'estiu també de bàsquet doncs que sigui una mica més llarga i si pot ser ja des del setembre fins al maig pues fer una lliga i mica en mica fer aquestes lligues sigui de bàsquet o de futbol sala o de qualsevol esport que ens proposin.
0: El passat cap de setmana va ser aquest bàsquet inclusiu, vaig assistir jo personalment, he de dir que em va sorprendre la quantitat de gent que hi havia i el bé que s'ho passaven. Van venir no només de Ripollet, de Cerdanyola, de Terrassa, de Sabadell, oi? Eren de tres consells, no? Que
1: correcte.
0: Estàveu allà.
1: Sí, això és una proposta que va sorgir dels consells esportius del Vallès Occidental, tant de Sabadell, Terrassa com nostre. Llavors, al final el que fem és treballar amb entitats amb persones amb diversitat funcional que fan pràctica esportiva allà del bàsquet i el que sí que fem és ajuntar-nos entre nosaltres, programar 6 jornades durant tot el curs i organitzem 2 jornades cada consell esportiu i al final el que nosaltres intentem fer és que aquest col·lectiu, aquestes persones amb diversitat funcional tinguin una sortida cada mes, mes i mig, doncs puguin fer pràctica esportiva amb la resta d'entitats que es relacionin entre ells i passin un matí, al final és una activitat competitiva, però sobretot lúdica i que s'ho passin bé, que ja ho vas comprovar que s'ho van passar d'allò més bé.
0: I una mica pensant en el futur, sé que teniu moltes activitats a la vista, però quins serien els reptes així a la vista?
1: Reptes de futur, sobretot, és consolidar-nos a nivell de tots els municipis. És cert que tenim més pràctica esportiva, sobretot a Cerdanyola i a Ripollet també. Tenim llicències a tots els municipis. L'únic que sí que és cert que volem expandir-nos, sobretot a altres municipis. Llavors aquest seria com un objectiu principal. Segon seria, bueno, totes aquestes edats que al final nosaltres estem treballant més en l'esport escolar, doncs passar també, no?, activitats a més d'esports d'adults, etc., que al final doncs, puguem fer aquesta promoció i arribar quanta més gent possible. Llavors també el que volem des d'aquí també fer un crit a aquelles entitats que estiguin interessades en participar o col·laborar amb el Consell Esportiu a nivell entitat esportiva, el que sigui, doncs estem aquí i al final que, bueno, que estem aquí per ajudar i per col·laborar en el que sigui.
0: Doncs us donem les gràcies, hem vingut aquí una mica a donar a conèixer aquest Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, les vostres activitats i també la manera de participar i de col·laborar.
1: Perfecte. Així que
0: moltíssimes gràcies al Juanma Velázquez, és el secretari tècnic del CEPOS, aquest Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Moltes gràcies.
1: A vosaltres,
0: per acompanyar-nos.
1: Gràcies.
0: Molt
2: bé. El 91.3 Info Setmanal.
3: El Club del Country. Bring home the teardrop. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit. A veure, 91.3. A veure, que gaire si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
5: A veure, què no sona, papa?
4: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
5: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
4: Això. Però quina hora és, a quina hora és?
5: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
2: El 91.3, info setmanal.
0: Moment de la taula de premsa amb Marc Mata, de Tot Ripollet al Dia. Què tal? Bona tarda,
6: bona benvingut. Tarda, Toni.
0: Tenim una portada, demà divendres, una nova jornada de cultura popular a l'Escorcell, no?
6: Sí, efectivament, és un dels temes d'aquest cap de setmana, no? Bueno, comença és demà, i és un moment en què l'escola, en col·laboració d'entitats culturals, doncs fa aquesta trobada de... aquesta mostra de cultura popular en el seu pati en horari lectiu de 3 a 5 de la tarda. Esperem que no faci tanta calor com avui.
0: Ja teníem una bèstia i ara en tenim dret una altra, no? Una altra cocafera, no?
6: Sí, haurem de veure amb què ens sorprenen, i també hi haurà l'apadrinament del Ball de Bastons de l'Escorcell per part del Ball de Bastons de Ripollet, aquesta nova colla, no?, que tenim a la ciutat.
0: I que jo el sento cada dimarts, perquè s'hagin aquí al costat. Doncs tenim un parell de temes d'aquests de producció pròpia, transport públic i també doncs, la situació en específic de la Renfe a través de testimonis. Què expliquen aquesta gent amb què has parlat?
6: Sí, hem volgut aprofitar que hem entrevistat a David Pujol, un jove de Pineda de Mar que s'ha vist obligat a venir a viure a la ciutat veïna de Cerdanyola perquè estudia a l'Autònoma i s'ha trobat molts problemes amb Rodalies, i és que és l'únic jove, diria jo, que ha estat capaç de reclamar més de 9.000 euros al Ministeri de Transports i també a la Generalitat per tot el que li ha afectat doncs, aquests retards, que no només econòmicament, sinó que l'ha fet haver de faltar molts cops a classe i també li ha afectat a nivell psicològic.
0: Déu-n'hi-do, un testimoni superinteressant, eh?
6: Sí, i a més és més o menys el que relaten alguns testimonis, perquè els companys del Tot Cerdanyola publicaven la setmana passada un estudi, no?, en el que uns usuaris de les línies R4, R7 i R8, que per cert la línia que va cap a l'Autònoma fa temps que està inoperativa, per tant els usuaris, els estudiants que hagin d'anar a l'Autònoma doncs ja no tenen aquesta via, i han anotat cada retard que s'ha pogut constatar, no? I nosaltres hem aprofitat també fer un recordatori de com està el transport públic a la nostra ciutat, uh-huh, posant sobretot més èmfasi ara no a l'E4, que és la línia que ha tingut aquestes millores arran de la lluita que ha fet la plataforma Busos, sinó en aquestes altres, no? El 648, el B2 i les altres línies, en el qual també parlem amb alguns testimonis, no? Un d'ells, un ripolletent que viu al barri de Pombell i que ens explica també que els problemes que ha tingut amb Renfe per anar a treballar a Sabadell.
0: Uh-huh. I més temes que tenim, no sé, et deixo triar algun, el geocaching, ja ens ho han explicat àmpliament, tenim també a tot el suport social al procés d'immigrants, continuen encara doncs, tot el que és les protestes pels temes aquests d'aquestes agressions que va haver LGTBI fòbiques, no sé, doncs triem algun, va Marc, així que...
6: Bueno, jo destacaria, a part del geocaching que torna a ser seu aquest any Ripollet, doncs destacaria aquesta trobada que va fer el passat divendres a Collim a Cerdanyola per explicar el procés de tramitació de la regularització de migrants, que es pot fer fins al 30 de juny. A Collim ja té una cinquantena de persones i ha tramitat almenys fins divendres havia tramitat ja 20, regularitzacions, mm-hmm, i explicant doncs què necessiten, què no, i qui ho pot fer i qui no. I després, doncs, aquest diumenge, que hi haurà a Cerdanyola una manifestació on aniran als llocs on va haver aquestes agressions, a la zona de Cerdanyola, i també arribaran fins a la zona de la policia local d'aquí de Ripollet, on va passar l'agressió LGTBI-fòbica. I a més, avui, a les 7:30, al local hi haurà una assemblea sobre aquesta qüestió.
0: Perfecte, doncs poc, no tenim gaire més temps, d'acord, Marc? Mm. Doncs res, t'emplacem a la setmana vinent amb més notícies, eh? No marxis, perquè encara donem pas al que ve ara a continuació, perquè ara farem una pausa i després rebrem els alumnes de les escoles participants al programa d'emprenedoria a l'escola, el QM d'enguany, que han iniciat doncs un centenar d'alumnes de cinquè de primària de quatre escoles de Ripollet perquè creïn i gestionin 5 cooperatives escolars. La iniciativa, impulsada per la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, fomenta valors com el treball en equip, la solidaritat, l'autonomia i la gestió democràtica, alhora que reforça competències lingüístiques, matemàtiques, artístiques i socials. Durant el curs, l'alumnat ha desenvolupat tot el procés empresarial, des del disseny de la marca fins a l'estudi de mercat i a la producció dels articles. Els productes es vendran el pròxim 3 de juny a la plaça del Molí, allà el que és el mercat setmanal, i part dels beneficis se'ls destinaran a projectes socials i solidaris. Recentment, les cooperatives es van presentar al Centre Cultural davant representants municipals i la comunitat educativa, i així que en uns instants ens acompanyaran aquests joves protagonistes per conèixer de primera mà el que els ha suposat l'experiència.
2: El 91.3, Info Setmanal. Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
7: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
8: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de...
2: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània. El 91.3, Info Setmanal.
0: Com cada any per aquesta època, alumnes d'escoles de Ripollet ens acompanyen perquè tots ells participen en aquest projecte QM, preparant unes cooperatives, i al final venen els productes. Una experiència molt interessant que els hi permet, doncs, desenvolupar-se a molts nivells. I per parlar d'aquesta iniciativa i de com ho han portat, avui tenim a dos d'aquests grups i dues escoles. En primer lloc tenim a l'escola Tiana i amb dos dels seus participants, l'Emmanuel i la Emma. Què tal?
9: Bé.
0: I també ens acompanyen de l'escola Gasoi Vidal, que són la Jasmin i el Lucas.
10: Hola.
0: Benvinguts. Esteu nerviosos o què?
11: Sí, una mica.
0: Molt bé, bueno, però contents ja? Com està arribant l'empresa ja al final del seu curs o què?
11: Sí.
0: Molt bé. Doncs comencem pel principi. En primer lloc parlarem amb l'Emmanuel i la Emma. Com es diu la vostra empresa?
10: Unicop.
0: Uh-huh. Com va sortir aquest nom? No hem repartit les preguntes.
10: El nom... Cadascú lo vam fer un nom i després lo vam votar.
0: Uh-huh. I és el que més us agrada, eh?
10: Sí.
0: I què vol dir aquest nom?
10: De Units, uh-huh, i de cop de cooperativa.
0: I heu anat Units o què?
10: Sí.
0: Sí, heu anat Units, no us heu barallat, eh?
10: No.
0: Però bé, heu après també que les coses, quan tens una empresa, doncs t'has de posar d'acord, no? Has de repartir les feines, tothom ha de complir, moltes coses, eh? Us imaginàveu amb una experiència com aquesta, Emma?
10: No.
0: I tu, Lucas? No, oi? Molt bé. No té Lucas, li he canviat el nom, eh? El Lucas és l'altre noi, és l'Emmanuel. Molt bé, doncs comencem pel principi. A què es dedica la vostra cooperativa?
10: Bueno, nosaltres fem productes, saps? O sigui, vam votar, o sigui, cadascú va fer un producte, va fer un logotip, uh-huh, i després vam votar 5... uns productes, uh-huh. uns quants productes.
0: Molt bé, va costar molt de fer el logo, Manuel?
10: No.
0: No? Com és? Que perquè jo me l'imagini. Mira, mira, me l'ensenyen, va, ensenyeu-lo a la càmera, mira, mira, mira, mira. Què és, què és? Explica'ns-ho. Veig que és una bola, és un món, no?
10: Sí, és un món d'units.
0: Un món amb gent que està així com abraçada, eh?
10: Sí, és el logo de l'escola Tiana, això.
0: Ah, molt bé, heu fet servir el logo de l'escola. Sí. I el, també és com un arbre, no?
10: Sí.
0: Perquè veig que té unes arrels, una base, molt bé, molt bonic. Es diu Unicop, eh? Sí. I amb un cor. Molt bé, tot molt bonic. Perfecte, doncs ja tenim el logo. I llavors, què heu fabricat, Emma?
10: Hem fabricat com... Hem fabricat un 300 ratlla, uh-huh. saps? D'arcila.
0: Un... que és com un joc?
10: Sí, sí. Uh-huh. Sí. Després un cistell de girassols, un altre passomnis, un florer, un estoig portàtil on pots portar llapis i tot això, bueno... I ja està.
0: Déu-n'hi-do, no?
10: Sí.
0: Què és el que t'agrada a tu, Emmanuel, més a fabricar?
10: D'aquí? A mi el cistell de girassols.
0: Sí? Quan després és, semblava bonic, no? Com quedava. Volem, teniu ja alguna comanda feta? Mm. Algú, bueno, algú dirà, això després algun familiar, algú així us comprarà, no?
10: Sí, sí, suposo.
0: Molt bé, a quin preu veneu?
10: Mm,
0: no els heu posat encara, els preus?
10: Bueno, ah, de productes també els punts de llibre,
0: uh-huh.
10: els preus no estan molt cars.
0: Ahà, com sí. què, va?
10: 4 euros o menys de...
0: Però heu sí. pujat, eh? L'any passat eren a 3 euros, eh?
10: Sí.
0: Tot puja, els preus pugen, eh? Molt bé, us ha costat molt de fabricar aquests productes, Emma?
10: A veure, hi ha alguns productes que es tarda més, com per exemple fer el lloc de 300 ratlla a l'arcila, és... Tu passes bé... també el cistell, tu passes bé perquè clar, és que té que estar perfecta, bueno, perfecta,
0: uh-huh.
10: no estan tots perfectes, d'acord, perquè estem, som nens, saps, uh-huh. estem fent com podem nosaltres, però està molt ben fets, de moment. Uh-huh.
0: Sí. Molt bé, i què és el que t'ha costat a tu més amb tota aquesta aventura, Emmanuel?
9: El cistell de girassols, perquè teníem que retallar uns pais que tenien que ser a medida.
0: Uh-huh. I l'organització, com us heu organitzat?
10: Amb votacions.
0: Tot amb votacions?
10: Sí, quan hi havia una cosa que uns votaven una cosa i els altres volien una altra, doncs feien votacions.
0: Uh-huh. Molt bé, i això què fareu amb tot això, amb tots aquests productes? Els veneu, no?
10: Sí.
0: Quan els veneu?
10: El 3 de juny.
0: Amb un... Vindreu aquí al mercat, no?
10: Sí.
0: I us poseu ahí una paradeta i sí. també vendreu, eh? Que xulo,
10: sí,
0: eh?
10: Sí, al mercat de cooperatives. Sí.
0: Molt bé, i espereu vendre-ho tot o què?
10: Sí. sí.
0: I què fareu amb aquests diners?
9: Els diners se'ls donarem a una societat sí. de càncer infantil.
10: Una associació de càncer. Uh-huh.
9: Que la primera es diu Enriqueta Villavecchia
10: uh-huh. i l'altra...
9: Afanoc,
10: sí.
0: Uh-huh. Coneixeu aquestes associacions?
10: Bueno, les vam mirar l'altre dia.
0: Bueno, però sabíeu que hi havia sí. associacions que es dediquen a ajudar la gent?
10: Sí, sí.
0: I el tema del càncer infantil sí. també és una cosa que també, clar, no deixa de sorprendre, sí. no? Que pensa que nens a la vostra edat doncs, poden estar malalts i bé, doncs estar lluitant per la seva vida, no?
10: Sí.
0: I ajudareu, eh? Amb aquests diners, per què? Per què és aquesta ajuda?
10: Bueno, l'ajuda...
0: Per ajudar a investigar sí. les malalties sí. i que donin servei a aquests nens, sí. no?
10: Donarem una miqueta a les associacions de càncer infantil i ens quedarem nosaltres també una miqueta per, mm-hmm. com recompensa de lo que hem fet i tot això.
0: I què fareu amb aquests diners? Un berenar? Un...
10: Un berenar o podem organitzar una
9: festa.
10: Ah. Bueno, una...
9: Al final de curs.
10: Sí, bueno... Una excursió.
0: Ah, molt
10: sí,
0: bé.
10: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Sé que heu fet una presentació, no? Pública ja, a l'Ajuntament sí. i tot això. Com va anar?
10: Bé.
9: Bé, bé.
10: Sí.
0: Bé, què vol dir? Va. Va. No, doncs pues, podeu opinar aquí lliurement. Emmanuel, què va passar?
9: Jo estava un poc nerviós, perquè sí. havia molta gent.
0: Bueno, però ja ha passat. Ja està, vull dir, les coses és normal també posar-se sí. nerviós i al final, amb l'ajuda de tots, tot surt bé, no? Molt bé, doncs, quan queda de curs, per cert, ja no us queda molt, no?
10: No.
0: Ganes ja d'agafar vacances o què?
10: Sí. Ens echarem falta als amics, però...
0: Molt bé. Bueno. Què li diríeu als nens que l'any vinent, igual que vosaltres veniu aquí i es trobin amb la mateixa situació? Val la pena tot el que heu fet?
10: Sí, és molt divertit i a part ens està unint molt.
0: Uh-huh. I us imagineu, quan sigueu grans, que treballar també és una mica això, no?
10: Sí. Mm.
0: Us fa menys por ara? O enteneu sí. més els pares?
10: Sí.
0: Però els pares no sempre poden votar, eh? De vegades han de fer el que els hi diuen.
10: Sí.
0: Molt bé, perfecte. Doncs anem parlant amb els altres, dos que avui ens acompanyen. Com han fet els vostres companys?
11: Bé,
0: sí? Han
11: parlat bé.
0: Molt bé, perfecte. Vosaltres, recordeu-me, a quin col·le sou?
11: De l'escola de Soy Vidal.
0: A quin curs aneu?
11: Cinquè.
0: Tots sou de cinquè, no?
11: Sí, sí.
0: Molt bé, perfecte. Doncs vosaltres sou el Lucas i la Jasmine?
11: Sí.
0: Perfecte. Què heu fet en aquesta empresa, vosaltres? Quin era el vostre paper?
11: Nosaltres hem fabricat productes que cada hem votat democràticament i cadascú a les vacances llavors feia un prototip, ho portava i votàvem.
0: Molt bé. Anem al principi, que m'he deixat el nom de l'empresa.
11: Copandas Gasó.
0: Com?
11: Copandas Gasó.
0: I què vol dir això?
11: És un joc de paraules que co ve de cooperativa, pandas perquè som la classe dels pandas vermells i Gasó és la nostra escola.
0: Molt bé. Els pandas són aquests ossos tan xulos, no?
11: Sí.
0: Ah, però vermells són uns menys coneguts, no?
11: Sí, són una mica
0: més,
11: petits.
0: Més petitets, que són així com molt amorosos, eh?
11: Sí.
0: Molt bé, perfecte. Una cooperativa que ja m'heu dit, que es diu Copandas Gasó, crec que feu una mica productes diferents amb ells, no? Explica'ns, Lucas, quin tipus de productes són?
12: Fem uns portaespelmes petits i grans, uns atrapassomnis, unes llibretes, un mini hockey i arracades.
0: Ah, i què és el que més t'agrada a tu, Lucas, de fabricar?
12: El mini hockey.
0: Ah, i com és això?
12: Amb una capsa de bambes, l'emboliques de paper del color que tu vulguis, poses com cartró a dins amb un forat perquè passin unes fitxes, les fitxes les emboliques de colors, poses una corda i vas jugant.
0: Que xulo, no? És com un joc com molt artesà, no? I heu jugat ja? Vosaltres heu pogut provar-los?
11: Una mica. A més, un d'aquests... Som una escola faig i un d'aquests productes està fet amb la màquina làser.
0: Què vol dir escola faig?
11: Que som
12: una de les úniques escoles, o la única d'escola de Ripollet, que té una màquina làser i un d'aquests productes està fet.
11: I a més, fem productes reciclats.
0: Ahà, màquina làser que fa tallar, no? Suposo.
11: Sí, tallar.
0: Tallar amb precisió perfecta, no?
11: Sí, a més pots escartro, llavors amb un programa que tens a l'ordinador o al mòbil, el que sigui, llavors tu lo programes i llavors el que vols fer, tu talla, es fa lletres, el que vulguis, cartells també.
0: I us ha costat molt posar-vos d'acord?
11: No, que tot ho vam decidir democràticament.
0: Uh-huh.
11: I llavors el que votava la majoria era el que guanyava, ningú s'enfadava i tal.
0: Bé, s'havia d'acceptar el que feien i després al final valia la pena, no?
11: Sí, també eren molt xulos els productes que hem escollit.
0: Molt bé. I què és el que més us agrada del que heu fabricat a tu, Jasmine?
11: A mi el que més m'agrada, les llibretes fetes amb una màquina làser. Perquè tenen uns dibuixos molt xulos, i uns pandas vermells, molt cookies, i m'agraden molt.
0: I ja sabem que el Lucas el mini-hockey,
11: sí.
0: És el que més li agrada. Molt bé. El vostre logo, quin és?
11: És un isologo que té una petjada d'un panda vermell per la nostra classe i posa Copandas Gasó al rededor.
0: Uh-huh. Crec que vosaltres també veu estar en aquesta presentació, no?, a l'Ajuntament.
11: Sí.
0: Havíeu estat allà, a l'Ajuntament, algun dia?
11: Sí.
0: Ja havíeu estat abans, no?
11: Sí, també per signar, no sé, de la cooperativa, per confirmar que ja estava, que ja podíem començar a fer la cooperativa. Llavors vam anar els sis membres de l'equip, de l'equip rector, i llavors vam anar fins al Ripollet Pollet Impulsar.
0: És que tot és com molt seriós, eh?
11: Sí.
0: Molt professional, està molt bé. I aquí doneu vosaltres els vostres beneficis?
12: El donem a l'Associació Sant Joan de Déu, a l'Hospital Sant Joan de Déu, a l'Associació contra el Càncer Infantil.
0: Mm-hmm. Sabeu què és aquest hospital, Sant Joan de Déu?
11: Sí, està a Barcelona i tot el diner que rebrem ho donarem allà i un 50% ho agafarem per nosaltres del dels 5 euros que van posar al principi, hi ha gent que donarà tot el diner, no s'agafarà els 250 euros que és el que donarem. Llavors, al final, alguns sí i alguns no.
0: Mira, costa administrar els diners?
12: No,
0: us ha costat?
12: L'equip rector ho vam formar per tresorers, secretaris i presidents, i els tresorers, tothom va portar 5 euros al principi de la cooperativa, i vam comprar els productes reciclats per començar a fer els productes, i allí està tot el diner en una capsa.
11: Només compràvem la matèria prima i després l'altre ho fèiem nosaltres amb les nostres mans.
0: Déu-n'hi-do, doncs pinta molt bé, no?, tot plegat.
11: Sí.
0: I preparats també per aquell dia vendre tots els productes?
11: Sí.
0: A quins preus vosaltres aneu?
11: Els preus són de
12: 1,50 fins a 5 euros.
11: Sí, perquè el hockey és una mica... costa
12: difícil.
11: Més de fer, llavors li he posat un preu que crec que està bé. I tots són... no podem posar 1,70, 1,70 i fem 1,50, 2, així millor.
0: Pel canvi, no?
11: Sí.
0: Si no, és un jaleo,
11: eh? Ja, 1,99, ja.
0: Ahir vas tornant al cèntim. No passa.
11: Ja.
0: Sí. Molt rebé, l'experiència què tal?
11: A mi m'ha agradat molt, perquè és com fer una cooperativa. Al principi no m'ho creia, perquè és com raro que uns nens de 5 de primària ho facin, però clar, i quan vam anar al Ripollet Impulsa, és com que ja era una cosa de veritat i era una cosa oficial.
0: Clar que sí. I tu com t'has sentit, Lucas? T'imagines en el futur, jo què sé, treballant d'aquesta manera?
12: No ho sé, m'agradaria, però és que seria molt difícil.
0: Bueno, falta molt de temps, eh?
11: Sí.
0: Ara heu d'estudiar. Si a 5è ja feu això, imagineu quan sigueu grans. Que suposo que t'adones que amb esforços les coses surten,
12: sí.
0: No? Us heu esforçat? Considereu que us heu esforçat?
12: Molt.
0: I tothom s'ha esforçat?
11: Sí.
0: Algun
11: sí.
0: Menys, no?
11: Bueno,
0: algú s'ha escaquejat,
11: una
0: eh?
11: Una persona.
0: Sí. Bueno, escolta, sempre hi ha algú, però segur que després aquella persona igual farà una altra cosa bé, igual el que va coix és un altre. I vosaltres, tota la gent, ha tirat del carro?
11: Sí, sí.
0: Molt bé. I els profes, com s'han portat?
11: Bé.
0: Sí, i els vostres també?
11: Sí.
12: Sí.
0: Contents amb vosaltres, no?
11: Mm.
0: I els pares, què els hi expliqueu? Els hi haurà costat d'entendre, no?, una mica, segons com.
11: Sí, em diu, això és una broma, eh? I dic, que no, que és veritat. I llavors, perquè la meva germana també ho va fer, li va dir que era veritat i tal, però la mare no s'ho va creure, perquè érem nens.
0: Claro. I a casa també, que els hi ha costat d'entendre?
11: No.
0: Més o menys, ja saben que feu coses així xules a l'escola, no? Perfecte, doncs alguna cosa que ens haguem oblidat, que voleu comentar?
11: Bueno, que també tenim un altre producte que és l'Atrapasomnis.
0: Ah, també en feu vosaltres, molt bé.
11: I a nosaltres, quan feien els productes, saps? Els pares, venien a ajudar, saps?
12: Sí.
11: Els pares de... no venien molts, però venien...
0: Això està bé, també,
11: sí.
0: No?
11: Ajudaven.
0: Molt bé. A vosaltres també podien venir pares?
11: No.
12: No.
0: Sí?
11: Ah, no. Els fèiem nosaltres.
0: Molt bé, digues sí. Així, molt bé, són maneres de fer, diferents.
11: A més, vam fer un estudi de mercat i per això se'm va fer molt fàcil posar els preus, perquè era com quasi el mateix que teníem pensat de posar, i llavors hem posat un preu que no sigui tan alt ni tan baix. Sí.
0: Claro, que no perdis diners.
11: Ni que
0: guanyis. Ni la gent s'arruïni tampoc i se senti obligada a comprar i després digui, ei, m'han... és molt massa car. Ara, això, eh?
11: Sí.
0: Ah, però en la vida això passa, eh? També passa, tot passa. No, no hi haurà rebaixes?
12: Bueno, potser alguna oferta, no sé, si t'emportes dos portes pelmes, en va de costar-te 4 euros, et costa 3, no ho sé.
11: Per exemple.
0: Ah, mira, molt bé. Veig que sou bons negociants. Doncs moltíssimes gràcies als quatre, ho hem de deixar aquí ja.
12: Igualment.
0: Ha estat molt divertida aquesta entrevista i també molt interessant, eh? Hem tingut a l'escola Tiana i també a l'escola Gassó i Vidal, són els alumnes que avui ens han acompanyat, la Jasmin, el Lucas, l'Emmanuel i la Emma. Moltes gràcies als quatre.
11: Gràcies a tu.
0: I que vagi molt bé el dia de la fira.
12: Igual,
0: i de la
12: igual.
0: Festa, que també hi ha una festa, oi?
11: Bueno,
0: una festa fi de curs, una...
11: Sí.
0: Hi ha alguna cosa, no?
11: Sí, crec que sí.
0: Quin és el dia de la fira, va, que m'he oblidat?
12: El 3 de juny, sí. Perquè el 27...
0: Hi ha vaga.
12: Estava aquell dia, però just es va posar una vaga aquell dia i ho hem aplaçat.
0: Ho heu ajornat, molt bé, perfecte. Doncs sí, crec que algú ja ho havia dit, però sí, que quedi clar, el 6 de juny. Moltes gràcies, pel matí, eh? Gràcies, sí, a tots. 3-3-3, que l'estic liant, eh? A veure si us quedeu sense vendre els productes per culpa meva. Moltes gràcies als quatre. Que vagi molt bé. Fins a la pròxima.
10: Adéu.
12: Adéu. Adéu.
13: El 91.3, Info Setmanal.
14: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
15: Y el del medio de los chichos.
14: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
15: ¡Ay, qué

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Al 91.3, Info Setmanal.
2: Com cada any, en aquestes dates, fem un recorregut per les diferents escoles de Ripollet que han participat en el projecte QM. En aquest cas, ara és el torn de dues escoles més, de l'escola Ansel Clavé i FEDAC. Ja tenim aquí una representació dels seus alumnes, tots a cinquè, oi?
3: Sí. Sí.
2: Bon dia a tothom,
3: Bon dia.
2: Us heu escapat de classe per venir aquí, a fer la gravació?
3: Sí.
2: Què tal, nerviosos?
3: Sí, una mica.
2: Molt bé, sabeu que això és gravat, no és en directe, però sí. No passa res, s'ha de fer bé com si fos en directe,
3: Vale.
2: Jo també estic una mica nerviós, perquè vulguis que no, estic parlant amb uns senyors i unes senyores empresàries, Molt bé, doncs tinc molt d'interès en saber el que heu fet, així que anem pel principi. Comencem, si us sembla, per saludem primer a l'escola FEDAC, digueu-me com es diu la vostra cooperativa.
4: FEDAC Gravity, sí.
2: Molt bé, primer us presento, no? Com us dieu?
4: I jo, Isaac.
2: I l'Isaac, molt bé. Què fèieu vosaltres en aquesta empresa?
4: En aquesta empresa fèiem... Bueno, primer ha venit la Esther i ens ha dit què teníem que fer. I després, hem llegit els tesorers, els secretaris...
5: Sí, i cada algú té un rol que fer.
2: Quin és el vostre rol, Nur? El teu? Tens algun rol o... Bueno, per començar estàs a comunicació, no? Perquè estàs aquí informant, no? Sí, però has fet algun paper? Tu estaves a una... O... Vull dir que cada un tenia un rol, no? Ha dit l'Isaac.
4: Sí, però no
2: heu
4: tots.
2: Heu tocat diversos...
4: Sí, hem tocat. Alguns coses, eren secretaris, un altre tresorers i un altre presidents.
2: Molt bé.
4: Nosaltres som socis.
2: Doncs per què es diu així? Per què es diu FEDAC Creavity? Ho sabeu?
5: Perquè som molt creatius.
2: No sé, no, el nom l'heu posat vosaltres, jo pregunto.
4: No, perquè hem votat i a tots els agrada, era com un nom d'empresa.
2: Una paraula xula,
4: sí, una paraula xula.
2: Com en anglès,
4: sí, en anglès,
2: una mica en anglès, molt bé. I que porta doncs, el nom de l'escola i per darrere com això. I què fabriqueu?
4: Fabriquem, primer, fabriquem, com es diu, ceràmica, val? També porta espelmes, punts de llibre...
5: Sí.
4: Moltes coses.
2: I què és el que més t'ha agradat de fabricar, Nur, a tu?
5: Què?
2: Què és el que t'ha agradat fabricar més de tot això?
5: Les portaespelmes.
2: Sí?
5: Sí.
2: Molt bé. Perquè fan olor també aquestes? Ah, no, és el portaespelmes, és el que aguanta les espelmes, no? I a tu, Isaac, què és el que més t'ha agradat de fabricar?
4: A mi el que més m'ha agradat ha sigut les... com es diu, els punts de llibre.
2: Uh-huh. I teniu algun logo, també, no?
4: Sí, tenim un logo.
2: Com és aquest logo? Anem a imaginar-lo.
4: És com un com es diu, un círculo negre.
2: Sí.
4: I hi ha com uns arbres, uh-huh, unes roques, i en petita d'una rana, una granota.
2: I tot barrejat, eh?
4: És sí, com tot barrejat, sí, és un logo.
2: Vol dir com natura...
4: Sí, natura, sí. Coses així.
2: Molt bé. I us ha costat molt posar-vos d'acord, Nur?
5: No, hem fet votacions.
2: Uh-huh.
5: I tots no s'ha agradat.
2: Sí, heu disfrutat, no?
4: Sí.
2: I heu hagut de dedicar molt de temps, Isaac?
4: No tant. No tant, perquè ha sigut molt... Perquè a tots els agradava un logo i hem dit... us diu... Bueno, sí, hem elegit just.
2: Sí, vull dir que ha anat tot més o menys rodat,
4: Sí, rodant.
2: Molt bé. I tot això ho heu de vendre, no?
4: Sí, lo tenim que vendre el 3 de juny.
2: Molt bé. Ho teniu ja acabat o què?
4: No, falta alguns productes, però quasi ja estem.
2: Uh-huh.
4: I també el preu.
2: I els preus què, els sabeu ja?
4: Tenim que fer el temps que... el temps, val? Que tardem en fabricar el producte. També quan costa el material i res més, tenim que posar preus i ja està.
2: Mm-hmm. Perquè és important saber que no pots perdre diners, no?
4: Sí.
2: I també que la gent quan t'ho compri que tampoc se senti que l'has robat, no?
4: Sí, no podem posar 15 euros en un estuig.
2: Clar, sí. Bueno, n'hi ha que sí, que valen,
4: sí.
2: Però clar, on dic jo, les coses valen el que la gent està disposat a pagar-les. Si no es ven, li hauran de fer rebaixes.
4: Sí.
2: Molt bé. I què tal entre vosaltres com a companys aquesta experiència? Us ha servit per unir-vos més o per enfadar-vos?
4: No, per unir-nos més, per sí. Conèixer-nos bé, tot això.
2: Mm-hmm. Crec que heu anat i heu fet una presentació a l'Ajuntament.
4: Sí.
2: Veu anar vosaltres també?
4: No, han anat tres companys, no, quatre.
2: I què us han explicat?
4: Els meus companys m'han explicat, bueno, tot el que hem fet, la presentació de la cooperativa, tot. I després l'alcalde ens ha donat una... com una...
2: Una placa?
4: Una placa, sí, de madera.
2: Que és com el centre col·laborador,
4: sí,
2: no?
4: Sí, centre col·laborador.
2: Molt bé. Que crec que sou els primers col·les que la teniu, eh?
4: Sí, som els primers. Aquest any és el primer que... de la nostra cooperativa.
2: A més, FEDAC és la primera gala que participeu amb això.
4: Sí.
2: És xulo, no?
4: Sí.
2: Que també hagueu participat.
4: És nou.
2: Molt bé, perfecte. I quan ho veu explicar a casa, que esteu fent com d'empresaris, què us han dit?
4: Els meus pares han dit és una bona oportunitat perquè de gran pugui fer negocis o pugui fer, no sé, regatear o coses així.
2: Tu t'imagines, Nur, algun dia treballant així com el que has fet ara, però més que et paguin? Sí, t'agradaria, no?
5: Sí, molt.
2: Molt bé, i a tu, t'agradaria ser empresari o què?
4: Sí, és un dels meus somnis.
2: Sí?
4: Sí, però tinc una bona vida.
2: Ah, molt bé, això està molt bé, però per tenir una bona vida s'ha de treballar, eh?
4: Sí, tenim que
2: I per treballar s'ha d'estudiar.
4: Sí, molt.
2: En això esteu estudiant. Molt bé, doncs fantàstic. Doncs crec que només em queda, ja heu dit que és el dia 6 la fira.
4: Sí.
2: Ja teniu plantejada l'estratègia, com ho fareu? Sé que munteu una parada.
4: Una paradeta, sí. Una paradeta amb un cartell que posa fet a Creavity. I crec que ara estem pensant de posar gent que vagi per la fira dient... vols venir a comprar la nostra... com se'ls diu? La
2: sí, els nostres productes, la nostra
4: paradeta. Sí, nostre...
2: Fareu captadors, eh?
4: Captadors, sí,
2: molt
4: captadors.
2: Bé, perfecte. No sé si he dit malament la data. És el dia 3, que tinc la mania de canviar-ho de dia, perquè havia de ser el dia 27, però s'ha anul·lat, s'ha ajornat per una vaga, no? Doncs el 3 de juny. No sé si ho has dit malament tu, ho he dit jo malament. Jo sé que ho estic dient malament, també, contínuament. El dia 3, que és un dimecres, que ho fareu en el mercat dels dimecres, que vosaltres normalment no podeu anar perquè esteu sempre a col·le.
4: Sí.
2: Però és un dia que surt molta gent al carrer i que de ben segur que tindrà èxit, eh? Aquests productes, la mar de xulos. Molt bé, doncs ara anem al següent grup, que és d'en Cel Clavé, de 5è A i 5è B. Sí, benvinguts, sí. També. I aquí ens acompanyen el Daniel, la Valentina, el Bruno i la Jassar, eh? Molt bé, doncs perfecte, benvinguts. Hayar. Comencem per la... Va, rectifiquem el nom, va.
5: Hayar.
2: És que, mira, vaig canviant el nom, eh? És com jo, em dic Toni, però molta gent em diu Jordi. De vegades passa, eh? Què hi farem? Doncs expliqueu-me des del 5è A, que és, com es diu la vostra empresa?
5: Cooperatilàndia.
2: Molt bé. I per què aquest nom?
5: Perquè nosaltres l'havíem votat per democràcia, perquè també és molt divertit, ens ha agradat a tothom i hem votat.
2: Mm-hmm. Això de l'Àndia és com el món de, no? El món, sí, de la cooperativa és com Juguetilàndia, no? Està molt ben trobat el, sí, nom. I quin logo teniu?
4: És com una cara de groc, una corona... i algunes joguines, crec, per al costat, alguna cosa així.
2: Mm-hmm. I què és el que fabriqueu?
5: Fabriquem coses amb...
4: Ceràmica.
5: Amb ceràmica, sí.
2: Mm-hmm. Però què feu? Feu com fang primer, sí, però després també ho passeu pel forn?
4: No, posem el motxe, li posem, barregem unes mescles, li posem el disseny que sequi i el saquem.
2: Però no és fang, eh?
5: No, sinó no, que és com un... resina acrílica.
4: Sí.
2: Ah, molt bé.
4: És resina i li posem colorants i tot.
2: Així, quan cau no es trenca, no?
5: No.
2: Això està molt bé, també, eh?
4: Hi ha de portaespelmes,
5: safates per posar les joies...
4: Sí, moltes coses, i també hi ha cors i tot.
2: I us ha costat molt de fabricar els productes? N'hi ha algun que és més difícil?
4: No.
5: No.
4: Estan tots molt fàcils.
2: Sí. Sí?
4: No costen res.
2: Res, res? No, està bé, ets optimista, ho trobo molt bé, eh? Quin és el teu preferit del que has fet, de totes les feines, de tots els productes?
6: A mi el que més m'ha agradat dels productes és la safateta per posar les joies.
2: Te'n quedaràs una per tu o què? En faràs una per casa? Si pots, si pots, sí, igual sí, t'agradaria sí. tenir-ne una, no? Sí. I el teu preferit quin és?
7: El meu ha sigut un portaespelmes que ha sigut que ha fet la meva mestra.
2: Ah.
7: Està, hi ha com molts colors, està com un difuminat, hi ha groc, taronja...
2: Molt bé, i l'ha fet ella, eh?
7: Sí,
2: si carta, el que ha fet ella,
7: el
2: no?
7: que quedava, pues, l'ha fet en casa.
2: Oh, sí. Molt bé, molt bé, així tens un record també de la profe, no? Està molt bé. Crec que ha funcionat també com de manera democràtica, no?
7: Sí,
2: això?
7: Hem escollit tot democràticament. El logo, com es diuria l'empresa, bueno, l'empresa...
2: La cooperativa, sí.
7: La cooperativa i tot democràticament.
2: Per cert, sabeu la diferència entre una cooperativa i una empresa?
7: Sí.
2: Quina és?
7: Que la cooperativa crec que és benefici per tots, però l'empresa normalment no. O sea, és més benefici, clarament, pel dueño, que guanya més diners.
2: Però també sabeu que si hi ha pèrdues, la cooperativa també... Tothom perd, no?
7: Sí, sí.
2: Perquè hi ha cooperatives que a vegades no van bé i la gent no pot cobrar i llavors han d'esperar el mes següent a veure si va bé i que cobren. Clar,
7: sí,
2: és una...
7: Sí.
2: Clar, és també... Tot té la seva part positiva i negativa, eh?
7: Sí.
2: En aquest cas està molt bé que sigui una cooperativa perquè a més ho feu de manera cooperativament, que es diu, no? És a dir, entre tots, eh?
7: Sí.
2: I us ha costat posar-vos d'acord?
7: No, ha sigut tot molt ràpid.
5: Vam fer de votacions.
2: Sí?
7: Votacions va fer dos vegades, la primera per normal i la segona per un desempat.
2: Molt bé, vale, pues va, això està molt bé. I crec que també el dia 3 ho vendreu tot, no?
7: Sí, sí.
2: Hi haurà competència entre parades,
7: intentarem fer més o menys 50-60 productes.
5: Sí.
2: Déu-n'hi-do, sabeu els preus ja?
5: No, sí. La veritat que no.
7: Entre
5: 6 i 3
7: 6
5: euros.
7: 6 i 5 euros.
2: 5 i 6?
7: Sí.
2: Han pujat els preus, eh? Tot puja, eh? Jo recordo a 3 anys que hi havia productes d'un euro, dos euros... Ara amb això no fa res,
7: hem
2: no?
7: Hem posat que hem que portar cadascú de classe 20 persones... Bueno, 19, no, ja?
5: Sí, 19.
7: 19 persones, 5 euros. Doncs vam fer 100, entonces vam comprar els productes i tot. El que s'obri el donarem a una ONG... que aún no la tenen escollida, però normal, més o menys era la ONG dels Savis.
5: Dels Savis o d'Animals.
7: O d'Animals de Ripollet. I després ja a l'escola, crec, quedarà els 5 euros a tots de classe, perquè es recuperen els diners.
2: Molt bé, serà per ONG de Ripollet,
7: sí,
2: no?
7: Sí.
2: Molt bé, està molt bé. Alguna preferida per vostra? O mitat
7: sí,
2: i mitat?
7: La d'Animals.
2: La d'Animals,
5: sí,
2: m'agrada, no? Molt bé, perquè fan molta feina, molt bona feina amb els animals que els cuiden.
7: Hi ha molts animals en la calle.
2: I molts, bueno, al carrer no estan perquè els recullen, però hi ha molts animals que els abandonen i s'han de cuidar. Primer els curen i després els hi donen un lloc i després fan que la gent els adopti, que això és molt bonic. Doncs segur que serà molt ben rebut aquests diners, i si és per la gent gran, també, eh?
7: Moltes gràcies.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, perquè és una idea molt bona. Tornem a parlar ara amb els dos darrers companys, que ara, ells són de 5è B, oi?
7: Sí.
2: Presenteu-vos, com us dieu?
8: Jo em dic Valentina. I jo em dic Daniel.
2: Molt bé. I vosaltres, la vostra empresa, com es diu?
8: La nostra empresa es diu Clavecraft.
2: I què vol dir, Daniel?
8: Clave Crafts vol dir, el nom del nostre col·le es diu Ensem Clave. I llavors hem posat clave i plàstic en anglès es diu Arts and Crafts. Llavors hem posat Clave Craft.
2: Molt bé, perquè clar, el que feu és...
5: Manualitats,
2: el que abans es deia plàstica o treballs manuals, que es deia també quan jo era petit. I què heu fabricat vosaltres?
8: Nosaltres hem fabricat unes tote bags amb estampació... Hem fabricat

0: I què hi heu estampat?
1: Hem estampat els dibuixos geomètrics, com per exemple uns quadrats, uns cercles, un triangle, una nube i un...
0: I com es fa aquesta estampació?
1: Es fa amb foami.
0: No sé què és,
1: És com un corxo.
0: Ah, sí, com... Sí.
1: Mm-hmm. I fem les figures amb el llapis, després ho recortem, ho posem en un cartró gran i un cartró així, com quadrat, sí. I agafem un tap de l'aigua i ho estampem a la bolsa amb pintura.
0: Ahà, molt bé. I al principi no t'havien quedat tan bé, no? O què? O han quedat bé des del principi?
1: Al principi havíem agafat uns fulls per estampar-lo.
0: Clar, per no fer malbé les bosses, no?
1: Sí.
0: Però quins nervis, no? Allò de ai, com queda, no?
1: Sí.
0: Molt bé, i què més heu fet, Daniel, de productes?
2: Sabons.
0: Uh-huh.
2: Els sabons que nosaltres els volíem fer perquè la gent, jo crec, que voldrà comprar sabons per rentar-se les mans i tot això.
0: Però els heu fet vosaltres els sabons?
2: Sí, són cases.
0: I això també té la seva cosa.
2: Sí.
0: Que utilitzeu uns productes, els barregeu, l'heu d'escalfar, no, crec?
2: Sí, els d'escalfar en una...
0: I com es fa, Què porta un sabó?
2: Porta una peça de sabó i el nostre profe, que es diu Marçal, ell tenia de que talla el sabó a trossets petits i el tenia de que posar en un bol. I llavors aquest bol el posava en una olla d'aigua
1: calenta.
0: Que es diu el banyo Maria, ho fèieu potser? Que és a dir, la olla i tot envoltat d'aigua calenta, no?
1: Sí.
0: Perquè es desfaci com a poc, no? I no es cremi, no? I que després li afegíeu alguna cosa, no?
2: Essències.
0: D'olor, no? I colors. Que xulo, no? Molt bé, i després heu provat algun com queden les mans?
1: Sí,
0: deixeu bon olor,
2: sí.
0: No? I duran molt, no, aquests sabons, a més. Bueno, duran, sí, vull dir, el de l'ampolla se te'n va a les mans i l'altre pues, el tens ahir i el vas utilitzant, no?
2: I els sabors, jo em sé alguns que són sandia, vainilla, uva, mango i ara... I ara anem a fer uns quants més.
0: Molt bé, entren ganes de menjar-se'ls també, no?
2: Sí.
0: Perquè fan tan bon olor que entren ganes de menjar-se'ls. Què més productes heu fet?
1: També hem fet els punts de llibres que hem agafat els fulls i hem pintat. I després de pintar-los els sequem i quan hem acabat ho barnissem per retallar-lo i que quedi uns punts de llibres.
0: I els vostres productes preferits quins són?
1: El meu és la tote bag.
0: Ahà, i el teu?
2: Els sabons.
0: Els sabons, molt bé, molt bé. Preus, aquí els preus són uns altres, eh? Els sabons potser siguin més barats, sabeu els preus ja?
1: No, aún no l'hem decidit entre els de la nostra classe.
0: Però la tote bag no serà d'un euro, clar.
1: No, serà un poquet més cara, però els beneficis que també tindrem nosaltres.
0: Molt bé, ja sabeu a qui ho donareu també?
1: Sí, ho donarem a una ONG d'animals de Ripollet.
0: També, eh? Molt bé, que ja m'ha explicat que, sí. Molt bé, estaran contents amb l'escola, eh?
2: Ja.
0: Molt bé. Crec que sobren uns petits diners, pot ser? Que la idea és que també s'obri una mica de marge pels empresaris?
1: Al final no havien sobrat. Havien sobrat, però després el nostre profe Marçal ha comprat unes coses més i no han sobrat.
0: Bueno, vull dir que es destinarà tot a tota la ONG,
3: no? El que fa és... intentar comprar tots els productes que tinguem i després ja no el que sobri, perquè normalment no sobra per 19 persones o 20.
0: Clar.
3: I pues si no, crec que no se ve, crec que li donava a l'escola, crec.
0: Molt bé. Bueno, ja es veurà. Al final s'han de fer els números, que això també forma part de tot. Ha costat molt els càlculs.
1: Sí. A nosaltres un poquet, algo
2: sí. Una miqueta.
0: Clar, perquè no has de perdre diners, has d'intentar no perdre diners, no? Si no, perquè muntes una empresa.
2: Ja.
0: Si no, muntes una ONG, que diuen, en lloc de muntar una cooperativa. Molt bé, doncs, i entre vosaltres, com us heu portat? Ha estat complicat o ha estat bé tota la feina?
1: Ens hem portat molt bé, ens ha unit molt més com família.
0: Sí, molt bé. I a més també us heu trobat en una situació diferent, no?
1: Sí.
2: I
0: quina il·lusió, no?, després vendre allà els productes. Heu donat veus ja perquè us vinguin a comprar?
1: No,
2: no,
1: hem agafat primer per fer-lo tot això, havíem agafat un paper i...

0: anàvem preguntant a la gent què els agradava i per fer-lo a veure qui volíem votar.
1: Molt bé. Doncs ara, qui de vosaltres vol convidar tota la gent que ens estigui veient i escoltant perquè vingui el dia 3 al mercat? Va.
2: Que s'animen a vindre al mercat a la nostra paradeta i la de tothom. Que vinguin.
1: Que vinguin i ajudin,
2: no? Que vinguin els nostres productes que hem creat. Tot.
1: També crec que volies parlar tu.
3: Sí.
1: Què vols dir?
3: M'agradaria molt que vingui la, com ha dit la meva companya Jaiar, que vingui la gent a la cooperativa per ajudar-nos en la cooperativa, comprar els productes, que estan molt xulos, que els serviran.
1: Molt bé, alguna cosa que més vulgueu afegir?
3: Sí.
1: Que portin diners.
4: Que portin diners que van a pagar molt.
1: Sí. Que es gastin tot el que puguin.
4: Sí,
1: a més, és per una bona causa, no?
0: Sí, per als animals, per als socials.
3: És una bona causa.
1: Clar que sí. Doncs escolteu, esteu contents, no?
3: Sí.
1: Els profes també, no?
0: Sí.
1: I les famílies deuen estar flipant, no?
0: Sí.
3: Segur.
1: Molt bé, doncs res, nosaltres encantats d'haver-vos entrevistats aquí a la ràdio. Avui he estat els protagonistes d'aquesta entrevista que emetrem dins de l'informatiu setmanal d'aquesta emissora, els dies abans que això vagi a passar, el que és el 3 de juny, com havíem dit. I res, doncs saludar a tota la gent que avui ens han acompanyat. Tenim la Nur, l'Isaac, el Daniel, la Valentina, el Bruno i a la
5: Jaiar.
1: Ho ha dit ja bé.
3: Mira, sí,
1: ja, al final ho he après. Doncs moltíssimes gràcies a tots sis i l'enhorabona per la feina.
5: A tu,
0: gràcies.
6: El 91.3, info setmanal.
7: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
8: Reu, 91.3! Reu, que gaire si sona, que no sona! Montserrat, que no sona!
9: A veure, què no sona, papa?
8: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que sí, que parlen, que són tres!
9: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
8: Això. Però quina hora és?
9: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
6: El 91.3, info setmanal.
1: Repassem els continguts d'aquest informatiu. 28 de maig, avui hem tingut a Dani Pujols, membre de l'organització del Geocaching Retro Summer Fest, que arriba a Ripollet aquest cap de setmana. També hem fet seguiment de les activitats del Consell Esportiu del Vallès Occidental en conversa amb el seu secretari tècnic, el Juanma Velázquez, i hem acabat amb les converses amb alumnes de 4 escoles participants del programa QM d'aquest curs, pensat per fomentar la capacitat i la cultura emprenedora de l'alumnat. El flash informatiu del principi, hem avançat al ple municipal d'aquest mes de maig, que se celebra aquest vespre. Hem continuat amb la renovació del Populus Labora. També hem parlat de la jornada de networking celebrada a l'Innova Hub. Hem repassat com va anar la passada trobada de cotxes i motos clàssiques i també hem recordat el temps de llibres live d'avui i els horaris de la sala d'estudi nocturn de la biblioteca. I hem informat del Geocaching Retro Summer Fest i el final del projecte QM amb la seva fira de cooperatives i de productes que han fabricat. i hem tingut un extens bloc d'esport sobre el futbol sala Ripollet, el club de tenis taula, els èxits de la família Mullora, el BMX i també les novetats del jugador del Barça de bàsquet, Carlos Rodríguez, la Martina acompanya en waterpolo, el recent triatló infantil de Ripollet i la trobada de bàsquet inclusiu i també la jornada multiesport del GESA. Amb això acabem, hem fet aquest programa. El Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, la realització, la redacció a càrrec de Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els parla, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent, ara els deixarem la retransmissió del ple municipal d'aquest mes de maig. Adéu-siau.

0: tenga amor.
1: Són les 3.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
2: Ripollet Ràdio.
3: El setè art de Talia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
4: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem aquí una setmana més per fer una nova edició del programa El Setè Art de Talia, edició número 866, que avui no és en directe, és un programa enregistrat, perquè servidora qui us parla, la Joana Raja, doncs espero que aquestes hores estaré voltant per Londres. I això sí, espero que estigui el Jordi Puy, que serveixi doncs per introduir tots els temes musicals que us hem preparat en aquest programa, que avui serà íntegrament musical. Començarem per recordar un centenari que se celebra avui mateix, 26 de maig, perquè tal dia de 1926 naixia un dels grans trompetistes del jazz. No és Louis Armstrong, que també és un gran trompetista, sinó un altre que està a la mateixa alçada, que és és Miles Davis, que va morir el 1991 als 65 anys. És un home que tenia fama de colèric, que tenia maltratador també, es veu que va tenir també moltes addiccions, però a nivell musical va ser un geni. Tot i que el cine no el va aprofitar gaire. Per exemple, va fer la banda sonora de la pel·lícula Relación Fatal, una pel·lícula de 1987, i una altra que es deia Dingo, del 1991, pràcticament el mateix any de la seva mort. A més, ella amb aquesta pel·lícula interpretava també a un trompetista. Després, amb altres pel·lícules s'han utilitzat bandes sonores seves. Va sortir també amb un petit cameo amb la pel·lícula Los Fantasmas Atacan al Jefe, i directors com Clint Eastwood, que són gran amants del jazz, doncs el van utilitzar freqüentment a les seves bandes sonores. La seva vida s'ha plasmat en dues pel·lícules, concretament amb el Miles Ahead, que estava dirigida i també interpretada, fent de Miles Davis, per l'actor Don Cheadle, el 2015, i hi ha un documental que es diu Miles Davis, Birth of the Cool. Però vaja, si hi ha una banda sonora per la qual Miles Davis ha passat a la història de la música i del cinema, és la que va fer per la pel·lícula francesa Ascensor per al Cadalso, de Louis Malle, de 1958, amb la qual sortia la Jeanne Moreau i Maurice Ronet, que era l'amant, si no recordo malament, de la Jeanne Moreau, que tenia que matar, no sé si el marit d'ella, i quedava atrapat amb l'ascensor de l'edifici on havia comès l'assassinat. La banda sonora d'aquesta pel·lícula la va compondre Miles Davis en només 2 dies, i nosaltres ara l'anem a escoltar sencera.

aviso per a navegantes. La segon, tot el que queda de programa estarà dedicat a una de les grans divas del musical mundial, la senyora Patti LuPone, que ens visita a Barcelona el 12 de juny. Actuarà al Teatre Tívoli. És la primera vegada que actua a Catalunya. De fet, la primera vegada que fa gira per tot Espanya. Una ocasió única per veure a una de les grans divas del món del teatre musical. Ella va néixer el 1949, d'origen italià, però és nascuda a Nova York, i estava treballant al teatre des de principis dels anys 70. De fet, va fer teatre clàssic, com per exemple Les Tres Germanes de Chekhov. També va treballar molt amb el David Mamet, però molt aviat va començar a vincular-se més al món del musical, amb obres com The Beggar's Opera, de Robert Brigadoon, que ja li va proporcionar una nominació al Tony Working. Es va consagrar fent Evita a l'any 79. Ella va ser la Eva Perón del musical de Andrew Lloyd Webber, per al qual ja va guanyar el primer dels tres Tonys que té. També seria la Nancy amb un muntatge d'Oliver a Broadway. Va fer un clàssic com Anything Goes de Cole Porter, que li va representar una altra nominació al Tony. Va fer també un Sweeney Todd en versió concert, que li va representar una altra nominació al Tony. Va interpretar un dels grans papers que qualsevol diva del musical pot fer a la Rose de Gypsy, que li va representar guanyar un altre Tony, va també ser la Lucía en la versió americana de Mujeres al borde d'un ataque de nervios de Pedro Almodóvar, que es va convertir en musical amb el títol de Woman on the Verge of the Nervous Breakdown. A Londres també va estar molt present. Per exemple, ella va estrenar Los Miserables quan aquesta va arribar al West End el 1900, ja farà pràcticament 40 anys, 30 i pico d'anys. Ella feia de Fantine, el personatge que a la pel·lícula era l'Anne Hathaway, i també va estrenar a Londres, i jo la vaig tenir l'oportunitat de veure-la, amb el Sunset Boulevard, la Norma Desmond, del muntatge de Andrew Lloyd Webber. També va triomfar amb The Cradle Will Rock. I després va fer també, per exemple, fora de lo que és musical, va ser Maria Callas amb l'obra Masterclass, que nosaltres aquí l'hem vista per la Núria Espert. També sortia amb el Noises Off, l'obra d'aquella que aquí coneixem i que hem vist moltes vegades, que es diu Pel davant i per darrere. I jo vaig tenir l'oportunitat encara de tornar-la a veure amb un altre musical esplèndid que es va estrenar a Londres, que és el Company, i que després va arribar a Nova York. En aquest cas, ella feia el paper que en la versió original feia la Helen Stritch i cantava doncs aquella de Ladies Hulange, i que li va representar en aquest cas un tercer Tony, en aquest cas com a actriu secundària. També estava amb un muntatge de Mort accidental d'un anarquista, de Dario Fo, obra que aquí també coneixem força, i hem de dir que el cinema potser no s'ha ocupat tant d'ella, ha fet també televisió i ha fet petits papers, les pel·lícules potser més conegudes, Único Testigo o Paseando a Miss Daisy, però sobretot, com us dic, Patti LuPone, que estarà a Barcelona al Teatre Tívoli el 12 de juny, i atenció perquè les entrades són una mica caretes, la platea val 99 euros i a més te cobren 5 euros de comissió, però és un esforç, vaja, lloles i pagades, i si estigués a Londres, doncs també la pagaria. O sigui, és que és una d'aquelles senyores doncs, que difícilment tornarà a venir, i és una gran diva. I per demostrar-ho, doncs què millor que escoltar-la. I per tant, ara hem preparat tota una sèrie de blocs musicals que jo no penso ja parlar fins al final del programa, i començarem escoltant el gran hit de Evita, No llores per mi, Argentina, després el tema de A Dream de Los Miserables, que ella feia que cantava la Fantine, dos temes de Anything Goes, tres temes de Gypsy, els temes tres més importants que canta el personatge de la Rose. També escoltarem quatre temes del Sweeney Todd. Escoltarem també dos temes de Company, el que feia amb el muntatge que li va representar el Tony, i també, si no recordo malament, va estar nominada a l'Olivia, a Londres també va guanyar un parell d'Olivies, i després el Being Alive, en què ella el va interpretar amb un homenatge a Sondheim, i escoltarem també doncs, quatre temes de la seva gran interpretació a Sunset Boulevard. I si dona temps, portarem alguns temes sueltos perquè en tenim més de la Patti LuPone. Però en principi, només amb aquests temes que us he dit, doncs us podeu fer una idea de quina és la categoria de la senyora que ens visitarà a Barcelona el 12 de juny, i espero que llavors us aneu pitant a buscar les entrades i no us la perdeu, sobretot si us agrada el musical. Un esforç que val la pena fer, comprar entrades per veure la Patti LuPone. Així que sense més dilació, ens quedem fins al final amb Patti LuPone.

sure you've had it.

Mama.

Doncs bé, fins aquí ha arribat el temps, ja no tenim més ocasions de posar res més de la Pati Luponi, només insistir amb la seva visita el dia 12 de juny, amb els programes que venen fins a llavors ho tornaré a recordar, i evidentment quan l'hagi vist us explicaré què tal va anar al concert, que per cert es diu Songs from a Hat, o sigui, ella anirà traient temes d'un barret i anirà cantant aquells temes de forma aleatòria. No sé si farà participar el públic amb aquesta selecció de temes, però segur que alguns d'aquests que avui ens hem posat hi sortiran i el podrem veure en directe. Doncs res, fins la setmana que ve, amics, molt bona tarda a tots, adeu.

0: Ripollet Ràdio, 91.3 FM.
1: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes,

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Ripollet Ràdio. 91.3.
1: Són les 11.
0: 91.3. Ripollet Ràdio.
2: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
3: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
0: Ripollet Ràdio.
6: Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dense de tu radio favorita.